la R, sóc la família. M'he confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

espais i tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Mama, m'encanta! M'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Si jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prima més un santuari.

0: Escoltes i cas.
1: I've seen the devil dance on set.

Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'extrem dirigent retrà comptes degudament.
2: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid ha renovat el central alemany, Antonio Rüdiger, fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu.
2: Ha d'estar bé,
0: sí. Ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que la deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, és meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
3: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
3: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
3: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
3: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
3: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega contra l'Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia. Sort
0: entenent de tu que ets el qui no dorm, si estava...
3: Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal, passi. Normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar plaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
3: 3 quarts de 10 del matí,
0: molt bé,
3: Catalunya Ràdio. No me'n puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el tot. Contrapunt.
3: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras, i a les 11, un català a la cort de Carles III. T'ho dic aquí.
0: Treballa allà?
3: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant, Marc Talaí.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
3: Sí,
0: els despatxos...
3: Doncs que fins a les 11 ja m'agradaria feina.
0: Vinga.
3: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
3: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policer que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
2: Carai!
0: Oh, posa un guapo!
4: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets i després de tornar a la casa... Després, quan va tornar a Casa Blanca, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
4: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
4: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
4: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
4: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne.
4: Tim Payne.
0: Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
4: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
4: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
4: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
4: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
4: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
4: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
4: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo.
4: A futbol, eh?
0: 30 euros?
4: 30 euros? No.
0: No sé, milions, uns quants milionets, no?
4: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
4: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat
0: aquests diners
4: en seguida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
4: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
4: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
4: No tindrà temps d'anar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Arriba ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
2: Doncs de com
0: no
2: és
0: marxeu,
2: la vida.
0: No marxeu oients dels matiners.
2: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Te gusta tanto esta piscina de Fuentecerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
2: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
2: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
2: ja
0: sí, és
2: un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
2: Segur.
0: Saps què
2: que
0: passa?
2: Sí.
0: Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
2: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
2: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
2: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
2: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència.
2: No?
0: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa.
8: Per
0: això es mereix un altre aplaudiment. Molt. Molt.
2: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
2: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
2: No.
0: Doncs seguim.
2: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
2: Molt ben tirat.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, Lara, de saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rosalia.

0: Ah, no m'esperava que fessis.
1: Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no, vosaltres, operístics. Veus? Ah, Rizzo,
0: bé,
2: va.
0: No, no. Va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament,
0: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem
0: però
2: igualment,
0: el
2: clar
0: igualment.
2: Que sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. Ell put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avança.
0: Està bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2Cat, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril, una conversa deliciosa.
0: Sí,
1: guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno,
6: jo vaig amb Espanya, de manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments, per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
2: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent

0: possibles, qui en veu, qui en valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar, atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
1: Està clar que tenim els astres també acabant la temporada, t'ho dic. És que estem aquí, estem aquí.
2: Se'm posa la pell de gallina.
1: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufa les pelmes avui.
2: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia, eh?
1: Va.
2: També en suma un mes fins arriba als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
1: Què fa?
2: Que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
1: Ah, que hem d'avançar.
2: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
1: Yo, molt bé.
2: Que em farà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
1: Què?
2: Jo passo, tu.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight. The chills that you spill on my back, leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra de portaveu, Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No m'he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs en una via, anem a dir, pues de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Aquestes hores saludo Marc Curado. Molt, dia, molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: Dos quarts de sis del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, mai tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs, com heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Ho recull, la Razón i Versos.
0: No Depp de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta. Aquí poc...
0: Com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn. Dona, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ
0: Pizzeta
11: per als seus concerts a París davant 240 mil persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regisseur set explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Curado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canàlies de nou. Sí,
0: doncs
12: sempre.
0: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per a avui mateix estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Qui no la reconeix?
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy

0: és impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.

0: ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maire. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i director del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament dos minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Murrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, o cítrics, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Murrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyo Riti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això ja ple el Congrés, molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11 Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular. I si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li m'encanta el duet.
6: 52.
0: Masses.
6: 47.
0: No. Oh, sí? Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs en van ser 30.
6: Ui!
5: En van ser 30. molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir tot en compte.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip,
5: No, és un treball d'equip, no, que et fa mandra a pensar cada dia la dada. Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant el programa, jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat. 9 homes, 8 dones en el segon. Però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris, per una qüestió.
1: No, no,
5: però
1: ja, saps, però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Ja, però és una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria
5: dir. Algun ministre que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Hem parit aquestes vaques,
8: sí, sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca.
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no, no?
7: Sí.
8: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar, puríssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un idol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
12: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar.
1: Bé.
21: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
21: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
22: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí. Cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixem-ho marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4 perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pa.
25: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar
4: a qui ho vols. El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
4: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
4: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do! Potser de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
6: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
9: Això ens passa tots els tios.
6: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
23: Home, clar, és el que toca.
6: No, ja, home, només faltaria, però en aquell moment...
23: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
6: Avui no puc canviar de persona per follar.
9: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa. Fixa't.
0: Clar, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
25: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
25: Doncs sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentint-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
0: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 2:15, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Bé, mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada. Bon adeu, adeu, adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta vaig a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramió.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramió.
1: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten, eh?
1: És perfecte.
26: Jo tinc molt avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. En la setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jessica.
26: Així feu
0: xivarri
26: i jo
0: m'ho
1: espero.
0: Ara.
1: És el que fem.
0: Jessica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jessica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Cordomí! Bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jessica si li porto un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
1: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a pres que viure a la muntanya té aquestes coses.
2: Això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
2: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
2: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Oh, uau! Molt valent, eh? Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet... Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
1: És molt, això és molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
2: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí, sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
1: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
2: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes coses.
0: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
2: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
2: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
2: Te'n recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu això i no es va sentir res?
0: Res.
2: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
2: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
2: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, ara. No sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
0: silenci,
2: aquí amb les
0: Eloi.
2: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
1: Eloi,
0: Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
2: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
2: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu, i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
2: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
2: Què tal?
0: Preparat per programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
12: La xarxa de comunicació local.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
5: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
12: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones. Entre elles, 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josefín. La Gestapo la deté,
8: passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror. La deportació a Ravensbrück.
10: Nom.
11: Coloma Seró.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
10: Matrícula.
11: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues... estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia, i ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els qui no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba
4: nunca de eso. Pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen. Y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, como di malado, enferma y no y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado la niño cuando había 11 o 12 años para un Natal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia a les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Joanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la Coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió sobre Pere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues. Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Antonieta Jarne, historiadora. Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés. Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés. Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol. Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Moria Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció Emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un rotulador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo soc tretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic.

Així que ja ho saps. Si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aqueductes, molins, tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moné, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moné posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre, i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis, va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'Electra va arribar a l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbriques mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etc. No? Per tant, el patrimoni és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no?

0: hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat. I em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present. I mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres. Les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia... a més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir doncs, parlar amb la gent gran perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs, desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostén de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
2: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya, molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts ballenes al secà que s'han mort, que ja no d'allò, hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira darrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I ara que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queden 4 persones grans. I ara que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falten per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha. No n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
3: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaial es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
0: És dir, és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquí, aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
4: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: També ens agradaria veure, per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador riarenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
5: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, aquesta idea. Ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, sínies... Tot això es podria fer donar-li un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt en el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, no tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més capdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
6: Sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa, de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai i després que ja doncs hem anat prenguent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i de més, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de les tasques importants que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que sigui les padrines i les àvies, doncs que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga. Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar, no? Aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
7: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
6: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental n'estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que haguéssim pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies, i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental, és un espai en el qual es recuperarà espais naturals, la llacuna Salvador Grau doncs multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais, però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà, te trobava gent gran que et deia, oh, que bé, això quedarà per les generacions futures. Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor, i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest, en el qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura, i evidentment doncs que les espècies naturals hi puguin viure també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil. D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
6: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca, i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig, que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes, i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, doncs ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure doncs si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo doncs que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua roig, fins i tot aquells nens que repeteixen, perquè hi ha alguna escola d'aquestes que hi ha 5 i 6 junt de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la Riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes, i a través d'aquest projecte de l'Empescat doncs puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos. Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no? De que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós, no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem, segurament, doncs els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises, tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà, i en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem doncs les bagres i els barbs cuarroig, que són els peixos típics dels rius mediterranis, no? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'empesca en dos llocs diferents del riu es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'empesca t'ho anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients, i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'empesca d'un futur, l'empesca que poguéssim fer aquí a la Riera, doncs s'assemblés més a l'empesca que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
7: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
6: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin tinc, encara que fossin de manera artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna doncs, fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin doncs, una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses. Tant la resclosa del Catllà com la resclosa de la Riera han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua, a la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia dels regants de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim doncs, una població, per exemple, de tortugues ben establerta, les anguiles troben el seu punt mentre no hi acaba l'ambiental doncs, on realment poden estar, i per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg, aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
6: De recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, doncs s'havien arrasat boscos, bueno, estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual doncs s'havia plantat vinya, garrofer i de més, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema, i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea, i a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925 i 1927 que es planta aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar amb una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí a la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i aparca a baix al vial, en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, doncs hem anat salvant la festa de l'arbre, i bueno, està xulo doncs, que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en pigui pugui, i també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca, doncs que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
7: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes. La Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental La Sínia, nens i nenes de l'esplai Camp Piqui Pugui i les monitores Berta i Sara des de la resclosa.
8: I doncs són llocs que també doncs hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí he fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, això. Uns dies enrere la Cine va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia, i en aquest marge de riu doncs hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius, i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots a baix i estan els nens encantats de baixar a baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges, doncs, rosers silvestres, arç blanc, sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
9: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
10: Hi havia diferents activitats, podries plantar arbres o també podies transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
11: Sí, jo he jugat. He plantat una planta, una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després hem posat aigua i l'he rodeat de pedres.
12: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
13: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
14: I la veritat, estic molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
15: Nosaltres participem amb els nens, però totes les famílies estan convidades, i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim a un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
14: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares, i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
6: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix. Normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament, bueno, de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, bueno, doncs que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la, i per tant hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, bueno, aquí hi ha diverses estratègies de les espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que indirectament en alguns casos ens pot perjudicar, i per tant que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai, no allibereu res a la natura, i realment és el favor més gran que li podem fer.
7: Ramó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut Héctor Hernández.
6: Com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i han dit, nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on bueno, la casuística ha fet que des de l'entitat, doncs, molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar, i al final, doncs, de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, l'Ajuntament de Querol, Vilarrodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllà, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, doncs, aixecar el braç i dir, que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també, deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres, com a societat civil, estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i demés, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada en aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final, doncs, sigui l'administració, perquè a més tu ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etcètera. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegit, però alhora gestionats. I aquí cal que realment, com a país, fem un pas endavant, que a sobre això donarà feina a molts nois i noies que estan estudiant doncs ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos, quan surten, que s'estimen al medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar, no? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo sí que he volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu, però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Bueno, doncs sí, algunes empreses privades, i al final les associacions associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit. I crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, doncs pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
7: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de Ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de Butxaca.
7: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'Aigua i Patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
16: Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
17: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
19: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
17: Salut Activa.
20: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
21: Les begudes saludables com a alternativa a l'aigua han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més, perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia: la meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor. I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia ja que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance. Molt bé, s'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: i encara més denúncies, en aquest cas el que fa la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
14: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
7: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
16: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
7: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
17: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
18: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policials, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
19: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
17: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
20: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matheus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Pla van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada segona divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes, i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros.

0: Tamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
1: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig, Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
0: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBI+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia.

0: Ha de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en el sumari. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
0: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Muy buenos días.
0: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què la diferència d'un centre de dades convencional?
8: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
0: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
8: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido de que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco, ¿eh?
0: Muy, muy brevemente, senyor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
8: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador, tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
0: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
8: Gràcies, hasta luego.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Música. Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Un apunt de successos. Un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
14: especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido. Es algo normal.
0: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
15: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renova per ser important la darrera campanya.
16: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
15: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
16: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
15: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamin Diaby i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dauda Coné tampoc tornaran al club l'any vinent.
0: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie al millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
17: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Maliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
18: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
19: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
18: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
10: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
20: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? Que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
10: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Slavian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse.
5: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Ja, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
9: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
8: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
10: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Montornès, a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Barcelona, la Pota Nord, a la B20, Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la 2, i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23, i a Coda Molins de Rei, a Barcelona, a la C32, retencions de Gavà, Cornellà, en sentit nord, a la C31, i retencions de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
11: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, ha tocat Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. A la resta del país, la tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana, i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
12: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
13: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
12: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
8: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
14: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
8: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
15: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
8: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
8: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
16: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
8: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
16: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra. Tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre. Evidentment, amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible. Perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
8: Doncs a Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
8: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
17: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
14: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
17: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
18: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
17: Una Sáiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
8: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
19: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
8: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que 4 persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
20: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
8: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
21: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
22: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
21: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
8: Deu minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter de Clana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: especial sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
8: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió de l'Eva Cortijo.
4: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
5: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
4: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix en guany.
5: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
4: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar en guany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
8: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
23: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnilla s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més, destaquen les dels 2 puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
8: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
24: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
25: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte La

Les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Etienne Lenoir, a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto, al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
4: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
3: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa

0: amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
0: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la Gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
8: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
0: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, el Massaiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que 4 persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, al Tarragonès.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
0: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament al Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
10: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I, per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que, vull deixar molt clar, sí, és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que en vagi les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
0: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
10: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera, i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran en aquests resultats, ans al contrari.
0: Xavier Lleonart, molt ràpidament acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
10: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost, perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
0: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
11: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
12: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inició el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc. Eh?
11: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
12: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. El dispositiu són, en aquest moment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem doncs aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de futbol sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Oz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell, cartell del festival tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kera Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? Que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Kera Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
9: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, també ho farà el nostre company en Joel Gascón, que ja s'està preparant per entrar i comentar doncs, allò, un parell d'informacions destacades de la nostra ciutat. Avui tindrem com a convidades representants de Càritas Mollet. De tant en tant ens agrada tenir aquest contacte directe i tindrem amb nosaltres a Teresa Sacurón i també a Pilar Crespo, que és la treballadora social de Càritas. Després tindrem el darrer espai dels instituts en el Posa't les Piles, el CIES al Piles. Acomiadem el curs tot parlant amb alumnat de l'Institut Vicenç Plantada. Els escoltarem a veure què és el que ens expliquen. I avui també tindrem major oportunitat de fer-nos ressò i difusió dels tallers de gent gran per aquest estiu, així que parlarem amb la tècnica responsable de la regidoria de gent gran, la Laura Menacho, i també amb la directora del Centre de Serveis al Lledoner. Per acabar, tindrem a l'espai de psicologia i ens preguntarem per què cada vegada estem pitjor. És veritat que estem pitjor? És una sensació? Ho farem de la mà de la psicòloga Teresa Prades. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles. Comencem.

0: Miquel.
1: Molt bon dia.
0: Anem a comentar temes d'actualitat, com sempre, que és el que destaquem avui.
2: Doncs destaquem que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa, una nova zona d'estacionament que s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i que tindrà capacitat de prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Estem parlant concretament del descampat que hi ha entre el Teatre de Can Gomà i la comissaria de la policia local de Mollet. De fet, n'hi han com dos, per molt que podríem considerar que és com un únic, però en aquest cas només seria una part, no seria tot això. En aquest cas, doncs, ara s'ha de qualificar aquest projecte, s'ha de netejar aquest aparcament i per poder fer aquestes obres, si més no, doncs, ara es treu això, s'aprova inicialment el projecte i el regidor, precisament, de projectes urbans ja va publicar a Mollet, Raül Brotó, diu doncs, que és un projecte engrescador, afirmant que aquest aparcament provisional serà d'ajuda pels veïns del centre mentre no es desenvolupi urbanísticament aquesta zona de la ciutat.
3: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Campanyetiquet i per tant doncs, això una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
2: Abans de posar en funcionament l'espai es duran a terme diverses tasques de condicionament. Entre aquestes actuacions hi ha la retirada de residus acumulats, la neteja de la vegetació existent i els moviments de terres necessaris doncs, per garantir unes condicions adequades de seguretat i salubritat. Un cop finalitzats aquests treballs previs, es procedirà a la pavimentació del terreny i l'organització de les places d'estacionament. A més, doncs, això està prevista la plantació d'arbrat, una actuació que permetrà doncs, crear uns petits espais d'ombra i pel que fa doncs, això a la tramitació administrativa, no? Que sempre doncs, costa. Doncs, el consistori ha demanat l'informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'Art Metropolità. Després el projecte romandrà en exposició pública durant un període de 30 dies hàbils i un cop completat aquest procés i aprovada definitivament l'actuació, es podran iniciar els tràmits per licitar les obres.
0: És a dir, que encara haurem d'esperar una mica que els veïns d'aquella zona doncs, no hi pensin que serà una cosa immediata, sinó que, bé, com a mínim, jo 2 o 3 mesos i ara està coincidint en època d'estiu.
2: Que, si més no, una miqueta l'objectiu és que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que esperen això, a l'espera de la Comissió Territorial per iniciar-ho tot.
0: Molt rebent. Més coses, Jordi.
2: Doncs comentem que més de 200 persones han reforçat les seves habilitats digitals gràcies al programa Més Digitals, una iniciativa que busca facilitar l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies i reduir la bretxa digital. Una formació gratuïta i presencial que s'ha dut a terme en 3 centres cívics de la ciutat amb cursos de 15 hores de durada i impartits en grups reduïts que s'han adaptat a diferents nivells de coneixement per donar resposta a les necessitats de cada participant. Una oferta formativa que s'ha estructurat amb 3 itineraris i, de fet, doncs, des de conceptes bàsics com fer trucades, connectar-se a una xarxa wifi o diferenciar entre els codis PIN o PUC, però, d'altra banda, doncs, també doncs, els que ja estaven en un món digital més endinsat doncs s'han abordat la realització de tràmits en línia com pot ser també doncs, amb l'IDCAT mòbil i altres serveis públics.
0: Molt bé, doncs recordem allò que Mollet ha liderat, no? El que ha estat el tema de la
2: xarxa d'inclusió.
0: Exacte, no? Amb la qual cosa, doncs, benvinguda sigui tota aquesta formació també per a aquelles persones que no quedin excloses. Joel, ho deixem aquí. Tenim molta més informació, però serà a partir de la 1.
2: Exacte.
0: A l'informatiu Mollet al dia.
2: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la. En general, aquest dimecres hi ha més calor encara que no pas ahir. La temperatura de la tarda estarà voltant als 28-30 graus a molts indrets de la costa, ja cap als 34-35 graus a l'interior gironí, cap al prelitoral barceloní. o també l'interior de l'Ebre, i arribarem als 36, 37, 38 graus aquesta tarda en alguns indrets de la terra ferma. De núvols, pocs aquest matí, alguns cap a l'Ebre, i aquesta tarda d'altres al Pirineu amb alguna tempesta, sobretot a l'Alt Pirineu, les més fortes al voltant de la Cerdanya, però tempestes que no es donaran a la resta del país. N'estem pendents a la xarxa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que teníem com a convidades en el Posat les Piles a les representants de Càritas Mollet, concretament la seva portaveu, que és la Teresa Sacurún, ara, a més, distingida. Sí. Molt bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: És que et vam veure el divendres,
1: sí?
0: Recollint la distinció cívica.
1: Sí,
0: sí. Molt bé. I també tenim a la Pilar Crespo, que és la treballadora social de Càritas aquí a Mollet del Vallès. Benvinguda, Pilar.
2: Bon dia.
0: Amb totes dues, sempre iniciem les converses abans de fer-ho allò per antena, per compartir amb vosaltres. Ja comencem a xerrar. Som allò, doncs, persones que ens agrada comentar, no? I els hi estava preguntant pel tema de la regularització d'immigrants, no?, que es va engegar a l'abril, si no m'erro, i crec que finalitza ara el dia 30 de juny, i que us comentava això, que des del Centre de Formació per Adults ens havien dit que aquesta regularització amb ells també els hi havia afectat, no?, perquè hi havia moltes persones nouvingudes que havien demanat d'inscriure's en cursos de català i de castellà, i evidentment vosaltres ja ens vau dir sí, sí, ens ve allò molta feina en aquesta època, perquè molts dels beneficiaris que teniu es podrien acollir, no?
2: Aquesta... Claro, el tema de la regularización lo que permitirá es que las personas puedan acceder pues a todos los recursos, bien educativos, bien eso, porque claro, su situación no se lo permitía y ahora sí. Así que podemos.
0: I em comentaves, Pilar, que vosaltres teniu ja una advocada a nivell de Càritas Diocesana, no?, de Terrassa, m'imagino, que està donant allò, doncs, aixopluc a tots els casos de la comarca.
2: Sí, con la realidad que estamos viviendo, pues Càritas Diocesana ha puesto una abogada al servicio de los casos, que aquí en Mollet también hemos tenido bastantes, de los casos más complicados, de aquellas personas que tienen una situación a nivel de penales, a nivel de situación complicada para gestionar, o que ellos mismos vemos que no serán capaces de llevarlo a cabo, y se ha dado soporte a estas familias.
0: Perquè recordem això, que s'havia de demanar allò un informe de vulnerabilitat, que això ho tramitaven des de serveis socials, no?
2: Exacto, totes aquelles persones solas que no tienen hijos a cargo tenían que tramitar el informe de vulnerabilidad que se ha gestionado desde servicios sociales. Uh-huh. Se solicita en la OAC y servicios sociales lo tramita.
0: Jo els hi comentava que he sentit que des del tercer sector també s'ha demanat allò que s'ampliï aquest termini, no?, que no finalitzi el dia 30 de juny, sinó que l'allarguin ni que siguin allò 15 dies més, precisament per l'allau, no?, de peticions que s'han hagut de tramitar, però no sabem encara si això...
2: Sí, no sabemos todavía nada y claro, sí que la verdad que sería necesario porque claro, hay muchas personas que a la hora de solicitar penales, determinados países es muy complicado obtenerlos y claro, necesitan más tiempo. Y luego lo que nos estamos encontrando también, a medida que se van resolviendo los expedientes que tienen que acceder a la comisaría, pues está todo colapsado. Uh-huh. Está todo colapsado para coger citas.
0: Teresa, vosaltres havíem fet allò, doncs, més o menys balanç del 2025, però hem de dir que les dades allò oficials, Càritas les facilita en coincidència amb el Corpus, és a dir, a principis de juny. Nosaltres també hem rebut aquest informe, sí. I com sempre ens agrada, anem a veure, no?, aquests paral·lelismes que tenim a la nostra ciutat, del nombre de persones beneficiàries. Nosaltres, a nivell, no?, de Càritas Diocesana de Terrassa, doncs posa, la gran majoria són d'Amèrica, dones, sobretot s'atén a la franja d'edat de 26 a 65 anys.
1: Pues estàvem repassant una mica amb la Pilar tot això i les dades més o menys coincideixen, no? Perquè aquí que les dades generals de Càritas són de tot el Càritas de Terrassa, no? De la diòcesi de Terrassa. I per nosaltres es podria, no?
2: Sí, és una radiografia.
1: Perquè realment, doncs, dèiem, homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres són homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als, no?
2: Sí.
1: Tenim un tant percent important, o sigui, de 0 a
2: 35 anys, aquí en Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja d'edat, diguem-ho,
1: més important.
2: Más importante.
1: I llavors el 40% són els altres, el 35% en els...
0: Doncs població molt jove, no?
2: Sí, sí. Que ja
0: coincide... La que arriba aquí a Mollet del
2: Vallès. Uno de los titulares de Càritas, que es que casi una de cada dos persones són niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
0: Això ja ho havien comentat,
1: sí.
0: Que us estàveu trobant.
1: De fet, en comparació amb l'any 2024-2025, les famílies no han augmentat un tant percent, un 12%, però la quantitat de joves i les persones el grup de quasi un 70-80%, és a dir, que eren famílies amb nens. Uh-huh. Vale? Això sí que això ho hem notat, que realment han vingut famílies amb molts més nens, amb fills.
0: I famílies, allò, per la idea que tenim de família, o monoparentals, allò, mare amb fills o pare amb fills?
1: Depèn de quins països, no?
2: Sí, famílies con niños y familias monoparentales, que son las situaciones más complicadas. Porque no olvidemos, claro, que la gran mayoría viven en situaciones en régimen de realquiler y son situaciones muy complicadas.
0: Sí, sí, de fet, allò veiem que pel que fa al tema d'habitatge a nivell general es posa que la gran majoria són de relloguer o lloguer i després ja seria acollida sense pagar, sense habitatge,
1: exacte,
0: ocupació...
1: Clar. Que... Sí, sí, és així, eh? El que passa que també nosaltres, aquí a Càritas, si mires les persones que venen a l'acollida, ens trobaríem en aquesta situació. Si tu mires, per exemple, el menjador social que venen, et diria que pràcticament el 90% o més són gent que viuen en habitacions o a vegades, doncs, en tendes de... O sigui, al carrer, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí,
1: no, no, no. És així,
0: sí, sí, és que és ara no estem parlant únicament de Mollet,
1: no.
0: No. Vas a qualsevol població,
1: clar,
0: i hi ha, doncs, un nombre important de... Veus tendes de campanya, no?
1: Jo crec que això anirà molt ben segur.
0: Sí?
1: Jo crec que sí, perquè a més tens compte, si tu vas a Barcelona, vas a alguna altra ciutat important de fora de Catalunya, fora d'Espanya, diguéssim, fora a l'estranger, veus, doncs, que les periferies i el mateix centre de les ciutats està plena de tendes de campanya, de gent que viu en el carrer. A París està... Jo, i aquí a Barcelona, que l'altre dia que vaig anar a Montjuïc, a les vores de les autopistes, també vas veient tendes de campanya, cosa que fa uns anys enrere, pocs anys, això no ho veia. És a dir, que això anirà en augment, mm-hmm, perquè, clar, hi ha una crisi d'habitatge importantíssim, els sous estan molt baixos i la gent no poden adquirir ni poden arribar a pagar un lloguer com s'està pagant. És impossible. Mm-hmm. És que jo no sé si això no s'arregla, no sé com ho tindrem, però jo crec, per el que he vist, el poc que he vist, perquè no surto gaire, però m'estic escandalitzant, però
0: sí,
1: això
0: no.
1: Anirem
0: jo
1: a
0: també,
1: més segur, eh?
0: Ja fa anys que però, veient
1: exacte,
0: allò que va en augment... Sí,
1: però és
0: sí,
1: que en poc temps s'ha augmentat moltíssim.
0: Mm-hmm.
1: Val? Llavors, aquest és el que no sé com això ho podem entomar, tot i que s'estan fent moltes trobades per parlar sense el sensellarisme, estan treballant, aquí a l'Ajuntament estem en comissions i coses treballant, però és que la solució no és fàcil, això no és una cosa d'un municipi, és una cosa molt, molt global, eh?
0: Pilar, que veig allò amb números que ens portes. Quin nombre de beneficiaris heu tingut el 2025 aquí a Càritas Mollet?
2: Aquí a Càritas Mollet pues hemos tenido un total de 430 personas, que en familias serían 238 familias.
0: Uh-huh.
2: Siempre podemos destacar que la gran mayoría sigue siendo rostro de mujer y estos son los números que...
0: I sobretot, a mi el que em crida l'atenció, de fet, ja posàveu en marxa, no?, aquest acompanyament també als joves, no?
1: Sí.
0: Recordo aquest programa que vau comentar.
1: Sí, és el programa de que està vinculat amb l'IES Mollet, que és perquè els nouvinguts que arriben i que, bueno, que no coneixen l'idioma i estan molt desubicats, realment. I és que ho parlàvem antes d'entrar, deia a mi... em preocupa també aquesta gent, aquests joves que acaben d'arribar amb 15, 16, 14 anys, que no saben ni l'idioma, que no saben res, estan desubicats, i aquesta gent està en l'edat escolar, a l'edat de formar-se, no? I si no coneixen l'idioma i no es posen a nivell curricular, diguéssim, com ho faran? Vull dir, es quedaran...
0: De fet, nosaltres la setmana passada vam tenir alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Mollet, i veiem que en gairebé tots els centres, jo diria,
1: sí,
0: tenen aquestes aules d'acollida, que tenen un període de 2
1: sí,
0: anys,
1: sí,
0: no? I que...
1: I s'està treballant molt, perquè l'altre dia que tenim la reunió a l'IES ho estan treballant i buscant recursos i mirant coses que els nanos s'ubiquin, que entrin dintre del poble, no? Però tot i així, penses aquests nanos que arriben de fora i que... com ho tindran, no?
0: Aquests joves, nosaltres, la gran majoria era de països de Sud-amèrica, no sé si també d'aquestes famílies que ens comentes, Pilar,
2: sí,
0: també la gran majoria...
2: La gran majoria són procedentes de països de Sud-amèrica. I, com decía Teresa, és que sí que tenemos que poner ahí mucha atención, porque, claro, son familias con niños, y sobre todo estos niños, que parten de una situación de desigualdad terrible. Y aquí ya podríamos hablar incluso del fenómeno de la pobreza intergeneracional, que son familias que no pueden ofrecer pues un bienestar a nivel de nutrición, de salud, de educación, de mantener unas asas, un entorno estable, también por la situación que viven de inseguridad en habitaciones, que no les permite tener una estabilidad. Y esto es un fenómeno que tiene mucha probabilidad de que al vivir en una situación así se vuelva a repetir estos patrones.
0: De
2: y tenemos
0: fet,
2: que, no sé,
0: de
2: parten
0: fet,
2: de...
0: Sí,
2: no
0: estava,
2: tenen les mismes oportunitats.
0: Estava pensant, Pilar i Teresa, que justament en aquesta memòria de Càritas es destaca això, el tema de la xarxa,
2: sí,
0: de
2: sí,
0: que no hi ha xarxa, que cada vegada doncs, les persones nouvingudes és més vulnerable precisament per aquesta manca d'oportunitats i perquè no té aquesta, no? Aquesta acollida que intenteu fer des de Càritas.
1: Sí, això és el que intentem fer, però a vegades ens costa també, costa perquè també estem voluntaris i fer projectes i a vegades costa una mica, no? Però això també es veu una miqueta a nivell de la societat, que cada vegada som més individualistes, estem més tancats, la gent costa, costa fer xarxa. Encara
0: sí,
1: que a vegades
0: sí, sí,
1: fem moltes coses, però a l'hora de la veritat, la gent està bastant soles, això és el que està,
0: bueno,
1: s'està veient.
0: De fet, el tema de la solitud, i fins i tot allò entre la població jove, també. Hi ha
1: perquè a vegades,
0: no, problemes de benestar emocional,
1: clar,
0: per aquesta solitud.
1: A vegades parlem de la solitud no desitjada, les persones grans que estan soles, però als joves també els hi passa el mateix, hi ha molts joves també es passen amb això. I això és el que tindríem que intentar treballar, i això a nivell municipal, no solo de cara, sinó a nivell de fer xarxa, de fer coses que els nanos es puguin trobar i que puguin compartir, que això és el que necessitem, no?
0: Escolteu una cosa, més enllà d'aquestes xifres, portem ja doncs, mig any 2026, tenint les dades del 2025, on esteu posant allò a l'èmfasi, allò sobretot el treball de Càritas aquí a Mollet, us heu trobat amb el procés de regularització, però no sé si doncs, això encara continueu amb el tema de joventut, també el tema habitacional, sempre ho poseu allò sobre la taula, no?, que és un gran problema per la societat en general, però, clar, per aquestes persones encara més agreujat.
1: Jo, el de la vivenda, l'habitació, i això és una de les coses que em preocupa moltíssim, moltíssim, perquè veus la gent com pateix en la situació que està, que es queden, primer que es queden en una situació sense res, perquè a vegades no poden pagar ni l'habitació, perquè a vegades estan pujant més, una habitació pot valdre 450 euros, una habitació sense dret a pràcticament a res. Escolta, aquesta gent, per treballar, per guanyar un sou, primer, molta gent no poden treballar i són amb diners negres. Llavors ens ho tenen molt malament. I veus que molta gent prefereixen viure al carrer o agafar a no pagar aquests diners, perquè et diuen, home, és que almenys podré tomar-me un cafè o podré... Es troben en una situació que a mi em preocupa moltíssim. I ho veig molt a nivell del menjador. El menjador social, pensa que tenim la majoria de persones que viuen, la majoria, en viuen en habitacions o al carrer, amb un problema de salut mental importantíssim, amb consums actius o amb tractament, i són una gent molt i molt vulnerable. Llavors, clar, ens trobem en una situació que és molt difícil treballar amb ells, i cada vegada ho veiem que això s'està empitjorant. Aquesta situació jo la veig cada vegada, no sé, Pilar, tu què diràs, però les que estem des del principi en el menjador, que més del... cada vegada tenim la gent amb més dificultats per poder tirar endavant i per poder donar les respostes. És que trobes gent que està a les mateixes xaboles o tendes de campanya que estan ubicats en algun lloc, ve algú i els hi tira a terra. Els hi tira a terra, llavors no tenen res, i veus que la gent està, però molt malament.
0: De fet, ens consta, ara que parles allò del sensellarisme, que crec que també a nivell de Mollet del Vallès també vau fer una trobada, no?
1: Sí.
0: Per detectar aquestes situacions que, com comentàvem, abans potser no se'n parlava i ara ja es comença a parlar, i no sé si estan detectats alguns punts, no?, on es donen aquestes situacions.
1: Home,
0: de persones que viuen al carrer.
1: Jo crec que tenen l'Ajuntament, nosaltres tenim detectats on viuen els nostres, els que venen al menjar social, sabem on estan i els tenim més o menys localitzats, no? Però és que hi ha gent que estaven a dormir doncs, a l'hospital, o sigui, al carrer, vull dir, això és així, és que és així, i d'aquí en el menjar tenim un tant per cent de gent que està en aquesta situació,
0: Comentàveu també, necessitem també mans, persones que, no?, que col·laborin allò amb Càritas, a més, arribem sempre a l'època de l'any, no?, que...
1: Sí.
0: Jo sempre recordo allò del banc dels aliments, allò la fam no fa vacances, doncs penso, és veritat, les situacions aquestes...
1: Exacte.
0: No...

0: en un compromís, també ho ha de un compromís, no? No és allò de dir, bueno, vinc un dia i s'ha acabat, no, un mínim de compromís, però bueno, hi ha diversos projectes diferents i que cadascú, doncs, bueno, pues jo tinc una hora, tinc una hora a la setmana, pues estupendo, pues vale, anem cap a, doncs, jo que sé, el reforç escolar, pues estupendo, doncs ja s'ubicaria.
1: Al setembre com engegarem, Pilar?
2: Pues... con fuerza. Sí, con los proyectos que ya llevamos y bueno, si surge alguno más, pues según los datos, pues poner el énfasis en lo en la realidad que nos encontramos.
1: Claro. Ara en el menjador que n'hem parlat, que quin nombre de persones teniu? Allò...
0: Ara tenim 28 persones en llista, no? El tenim un promís d'unes 22 persones que venen diàriament, no? Però 18, 22, depèn, no? Però tenim unes 20, unes 20, no, tenim 28 persones inscrites. Uh-huh. Passa que a vegades alguns fallen, eh? També tenen metges, algun estat ingressat, algun... Bé, tenen coses i ja està.
1: I els pisos, Pilar, com
2: pues...
1: es van anant?
2: Bien, bien.
1: ¿No? Siempre ens porteu allò bones dades, ¿no?
2: Sí, ahora lo tenemos, bueno, como siempre, completo. La siguiente familia saldrá ahora en diciembre y, bueno, entrará la siguiente y la verdad que muy bien, muy uh-huh. bien, porque ha cumplido todo el plan de trabajo, se va con una estabilidad y, bien, yo creo que el objetivo lo estamos cumpliendo.
0: Sí, el sí. problema que tenemos son las sortidas.
1: Ja.
0: Les sortides, perquè aquestes, clar, necessiten un habitatge, ja. És que dèiem. I aquí és on ens trobem encallats, no? Però bueno...
2: Claro, i si escolta, esto, perdón, digues, si esto li agraves, que són famílies monoparentales, pues esto todavía se complica más, porque a pesar de tener un trabajo estable o unos ingresos, le dificulta a la hora de acceder a un alquiler.
1: Uh-huh. Sí, sí, clar, perquè només és un sou el que entra.
0: Exacte. I et demanen, molts, et demanen dos sous, et demanen moltes coses. Van, per llogar un pis abans no ens demanaven tantes coses.
1: Sí, sí. Quan,
0: ara, i ara demanen moltes coses.
1: Moltes coses.
0: Sí.
1: Abans que has comentat allò, aquest, no, aquest rebuig de la societat a la pobresa, no? Que comentaves, clar, és que fins i tot la gent agradeix, no? O els desmunta, no? Això ho noteu també a nivell de la botiga? De la botiga de... És a dir, que a la gent li costa d'entrar a comprar.
0: Ah, no, sí, això sí que ho veiem. Jo no sé si tenen rebuig
1: no, a la... No, però... allò d'agradir allò la...
0: No.
1: Però de que costa encara no? Trencar aquesta barrera de dir, escolta'm, tenim coses que estan molt bé...
0: Sí. I a més, és per principis, és a dir, si hi ha cosa, roba que podem reaprofitar, i és el que deia, no? Una miqueta l'economia circular, no? Que les coses es poden aprofitar. No hi ha... Aquesta cultura costa moltíssim, no? I potser perquè és Càritas i dona la sensació que per la gent pobra, no? Dona la sensació, en canvi, hi ha gent que pot anar al mercat i també tenen roba de segona mà i la gent compren allà, no? I dona aquesta sensació que els hi fa cosa que veure entrant aquí quan hi ha coses que, la veritat, jo m'he comprat coses i ma germana i gent de la família ens han comprat coses i la mar de xules i la mar de bé. Ara, sí que és veritat que has d'anar entrant i sortint, vull dir que allò...
1: No, bueno, que has d'anar remenant també, no?
0: Remenant,
1: com a, no?
0: Exactament,
1: clar,
0: exactament.
1: Com faries a qualsevol altra
0: exactament,
1: botiga, no? No?
0: A més, val la pena perquè, a més, tens un objectiu d'ajudar, perquè aquests diners doncs, són realment per ajudar. I a més hem de pensar que la botiga dona roba zero a bastantes persones. Vull dir, 150 i pico de persones aquest any, en el Rober, 150 persones han rebut roba a cost zero. Vull dir que serveix doncs, per això. No? Uh-huh. Bueno, a veure si la gent s'anima i que vagin entrant i els diuen, entreu, si no trobeu res, doncs sortiu, bona nit i bon dia, o ja estàs acabat.
1: I ja tornareu
0: un altre dia.
1: Exacte.
0: Perquè hi ha coses que val la pena.
1: Però sobretot trencar aquesta barrera. Amb la Pilar i la Teresa un dia haurem de fer allò un programa especial dedicat única i exclusivament a Càritas, perquè se'ns acaba el temps. En tot cas, us donem les gràcies per haver-nos acompanyat. També doncs, us donem les gràcies per la feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ens retrobarem també a la tardor, perquè ja sabeu que cada X temps els truquem a la porta perquè vinguin a parlar.
0: Molt bé, doncs content.
1: Teresa, Pilar, bon estiu.
2: Gràcies, igualment.
1: Gràcies. Ara donem tot seguit pas a l'espai aquest que compartim amb els alumnes, en aquest cas de l'Institut Vicenç Plantada. Parem atenció a veure què ens diuen per acabar el curs.

0: Parlarem sobre el consum de substàncies il·lícites.
1: Les drogues il·legals poden portar amb si una sèrie de problemes seriosos. Per exemple, poden danyar el cervell, dificultant la memòria, la concentració i la presa de decisions. Poden afectar el cor, els pulmons, el fetge i els ronyons. Si algú consumeix una quantitat excessiva, corre el risc de sofrir una sobredosi, la qual cosa pot ser fatal. A més, hi ha els que es tornen addictes i els resulta molt complicat deixar de consumir.
2: L'impacte també s'atén a les emocions. Poden generar ansietat, tristesa, canvis d'humor i dificultats per dormir. En alguns casos, les persones poden experimentar al·lucinacions veient o escoltant coses que no existeixen. Les repercussions també es noten en la vida quotidiana. Una persona pot tenir més discussions amb la seva família, perdre amistats o veure com les seves qualificacions a l'escola disminueixen. A més, gastar diners en drogues pot portar a problemes financers.
3: D'altra banda, el consum de drogues il·legals pot implicar problemes legals com a multes o fins i tot de presó. Depèn del país i la situació. Finalment, les drogues augmenten els riscs d'accidents, ja que poden fer que les persones actuïn de manera impulsiva o perdin el control. Per aquestes raons són extremadament perilloses tant per a la salut com per a la vida de les persones.
2: El consum de drogues genera conseqüències devastadores i multidimensionals que deterioren greument la salut física i mental de la persona, alhora que desencadena una espiral de problemes en l'entorn familiar, laboral i social, que sovint deriva en aïllament, fracàs personal, situacions d'alta vulnerabilitat o risc d'accidents.
4: El vapor pot ser addictiu perquè sovint conté nicotina, una substància que crea dependència. La nicotina provoca sensacions de plaer al cervell i fa que la persona en vulgui consumir més. A més, els sabors i l'àmbit de vapejar també poden reforçar l'addicció. Una de les causes per el motiu perquè és addictiu és la dopamina. És un missatger químic, per exemple, la neurotransmissió fonamental al nostre sistema nerviós central.
5: Deixar de vapejar pot ser molt complicat per a moltes persones que són addictius a la nicotina. Quan deixen de consumir-la, poden aparèixer símptomes d'abstinència com irritabilitat, ansietat, nerviosisme, dificultat per concentrar-se, ganes intenses de tornar a vapejar i fins i tot canvis en el son o l'estat d'ànim. No només pot ser addictiu el vapor per la nicotina, sinó també l'hàbit de vapejar. Per exemple, després de menjar, quan estàs amb amics, mentre estudies, això fa que deixar-ho impliqui canviar rutines i costums. Alguns beneficis de deixar de vapejar són menys dependència de la nicotina, estalvi econòmic, més exposició a substàncies inhalades i major control sobre els propis hàbits.
4: Les substàncies que poden causar la dopamina en el sistema cerebral, com per exemple la cafeïna, el cafè, el té, begudes energètiques, també les begudes alcohòliques, la nicotina, tabaco i vapers, i l'últim, els medicaments que per trastorns o altres drogues il·legals, com per exemple la cocaïna.

0: el consum en els menors.
1: La producció de diverses substàncies addictives com el vàper, tabac i altres substàncies il·lícites es troba en màxim històric a nivell mundial. Les estadístiques, segons el Ministeri de Sanitat d'Espanya, en menors d'entre 14 i 18 anys són el 52% en l'alcohol, el 33% al vàper, el cigarret electrònic, el 20%, el tabac convencional, el 13% en substàncies il·lícites. A nivell d'adults canvia una mica, però segueix sent semblant, perquè, per exemple, en l'alcohol un 43%, en tabac un 20%, en vàpers i cigarrets electrònics un 2% i en substàncies il·lícites un 6%, com cannabis i altres. I finalment, el percentatge restant és en altres substàncies il·lícites i il·legals.
2: Les substàncies poden arribar als menors a través de persones que les venen o les faciliten. Es distribueixen mitjançant la venda, l'intercanvi o el lliurament directe, sovint en entorns socials i a través de contactes personals.
0: Les substàncies addictives poden arribar als menors a través de les vendes il·legals, per part dels traficants o coneguts, o altres joves. Aquesta venda es realitza sovint en els espais públics, entorns escolars, festes o mitjançant contactes a les xarxes socials i aplicació de missatgeria. També poden obtenir alguns productes com els vapejadors a través d'internet o establiments que no controlen adequadament l'edat dels compradors. Els compradors són les persones que adquireixen les substàncies addictives a través de la venda o d'altres vies d'accés. Els consumidors són aquelles que les utilitzen ja sigui de manera ocasional o habitual. En molts casos, el comprador i el consumidor són la mateixa persona. El consum d'aquesta substància pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental, especialment en els menors.
2: Els menors poden consumir substàncies addictives per curiositat, per pressió del grup d'amics, per imitar altres persones o per sentir-se acceptats. També ho poden fer per evadir problemes o per buscar noves sensacions, tot i que això pot perjudicar la seva salut.
1: En conclusió, actualment ha pujat molt el consum en diverses substàncies que no tenen res de bo per al nostre cos i a la nostra salut, i creiem que hauríem de controlar la seva venda. Després de tot el que hem dit, esperem que tingueu en compte amb aquest tipus de coses.
2: Moltes gràcies per escoltar el nostre espai de l'Institut Vicenç Plantada del grup de segon d'ESO, i avui hem parlat la Júlia Pacheco, el John Cano, el Ibra Sancare i el Gerai Tuakiza. Moltes gràcies a la Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Avui en el Posa't les piles fem una excepció perquè tenim oportunitat i ens agrada sempre aprofitar aquestes oportunitats radiofòniques, i és que sempre en coincidència amb l'inici d'inscripcions de la regidoria de gent gran ens agrada fer-ne difusió, i justament aquesta mateixa setmana s'ha obert la inscripció per als tallers que s'ofereixen, que es faran aquest estiu. Així que ens acompanya la tècnica responsable de la regidoria, que és Laura Menacho. Benvinguda, Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Emma, molt bon dia a tothom.
1: I també, doncs, la directora del Centre de Serveis al Lledoner, la Dolors Ramírez. Benvinguda, Dolors.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Anem a comentar aquesta setmana, aquest dilluns passat, s'obria la inscripció, s'allargarà fins al dia 26, és a dir, que tenim de temps el que queda d'aquesta setmana i la setmana vinent, tenint en compte que el 24 és festiu. Però expliqueu una miqueta, jo, Laura, quina és l'oferta que feu? Quin nombre de places,
2: sí,
1: cursos...
2: Exactament, com tu has dit, el mes de juliol, perquè les persones grans del municipi no es quedin sense activitat de cop, perquè vam acabem de fet avui, demà és la festa final de curs. Oferim un bon grapat d'activitats, en concret són 13, que tindran lloc entre el dia 1 i 24 de juliol. Ara, a continuació, explicarem una mica quines són aquestes activitats, però són 200 places d'activitats que es fan en el Lledoner, en l'Espai Sant Jordi i, excepcionalment, a la Marineta, perquè justament estem a punt de començar una petita obra en l'Ateneu Gran, i les activitats que normalment estan programades allà al mes de juliol les farem a la Marineta.
1: Està bé, perquè de fet allò són espais que estan ben propers, no?
2: Vull
1: dir que per als usuaris i usuàries no comporta cap mena de problema.
2: Efectivament, tenim aquesta sort de que sigui un espai molt cèntric i molt proper a l'Ateneu Gran.
1: A mi el que m'ha cridat l'atenció, perquè nosaltres sempre veiem aquests tríptics que es fan des de la regidoria, i el primer, quan vau començar allò, habilitats personals, paraules que abracen, a mi se'm va encendre la llumeta i vaig pensar, ai, si el per molts anys... era la paraula, el fil conductor. Jo no sé si va en aquesta mateixa línia, no? El paraules que abracen.
2: Jo potser, perquè m'ho he estat mirant amb deteniment abans del programa, i m'agrada molt la descripció que suposo que ha preparat la Paula, que és la persona que portarà aquest taller en concret, i vaig a llegir-la perquè crec que resumeix molt bé en què consistirà aquest taller. Diu: redacta cartes que celebrin amb tendresa allò que ens ha marcat, escrits dedicats a persones estimades, a instants plens de llum, a una ciutat que ens ha acollit, a una amistat que perdura. No són comiats ni promeses de futur, sinó homenatges al que ha estat valuós i mereix ser recordat. Crec que sí, va molt
1: sí,
2: en la
1: sí,
2: línia
1: no,
2: del per molts sí, anys, i de fet, si voleu la Dolors, si vol explicar alguna coseta més de com ha sorgit aquesta activitat en concret, perquè ha estat una proposta de la mateixa Paula Carpintero, que com sabeu està aquí a l'Ateneu Gran, i a l'Lledoner, i a vegades també a l'Ateneu Gran.
1: I de vegades a la ràdio.
2: I de vegades a la ràdio, exacte.
1: Digues, Dolors.
4: Doncs una miqueta aquest taller és per recuperar un format que actualment, amb el tema de tot el que és tecnologia, està una miqueta com oblidat o deixat de banda, que és el tema de format carta. I en aquest sentit no ha de ser una carta adreçada a ningú especialment, pot estar adreçada a nosaltres mateixos. És més aviat com un treball que de fer d'introspecció, no? Una mica a nivell d'emocions, a nivell d'allò que jo vull que es recordi. Pot ser una carta que tu puguis deixar algú... O sigui, és recuperar aquest format que, malauradament, s'està perdent molt, que és el de la carta, perquè anem amb el missatge de WhatsApp i abreviant i això, i llavors és una miqueta... recuperar aquest format.
1: De fet, jo estava escoltant a la Dolors i pensava, quina enyorança, allò, aquelles postals d'estiu, no?, que sí, enviaves sí, dient, t'envio allò, no?, molts records des de tal lloc que aviat ens veurem, no sé.
2: Exacte.
1: És veritat que ara ja, doncs, això, amb un missatge sí, de WhatsApp, WhatsApp ho solucionem tot. Exacte. Doncs ens agrada aquesta proposta. Què més destacaríeu? Allò de... suposo sempre ens ho dieu, que escolteu molt els usuaris i usuàries, doncs, i que, sí, per tant, hi ha vegades que veiem allò nou, però aquesta vegada no? Són allò cursos que...
2: Però sí que tenim...
4: Però són les novetats.
1: Són novetats?
4: Sí, sí, són novetats.
2: I a més, vull un moment només, vull potser destacar que en aquest cas les persones que han traslladat aquesta necessitat han estat els mateixos monitors, professors voluntaris. Perquè tenim el brodat japonès, sí, que és una proposta, sí, que ha vingut de la Laudina, i tenim el taller... Perdó, no, aquesta és de la Paula. Però sí, per exemple, el de brodat japonès, que és una de les altres novetats, ha estat una proposta de la Laudina. O sigui que com a través del professorat voluntari, sí, ens arriben les demandes dels usuaris i usuàries.
4: Exacte.
1: La Laudina Alcalà,
4: Laudina Alcalà, sí, que aquesta la va proposar ella. I després també, per exemple, la costura, també són les monitores voluntàries les que ens diuen quina peça volen fer l'estiu, i en aquest cas doncs es farà un vestit d'estiu molt senzillet, però que elles ensenyaran com fer-lo.
1: I jo també vull la Carmen Pedrosa, que nosaltres li diem que és la community manager del grup de playback de Camp Antiquet.
4: Sí, que el fa juntament amb l'Antònia Rosales. I també m'agradaria destacar el taller de mitologia i cultura grega, que pot semblar com, ostres, ara el juliol, filosofia, mitologia, això... Aquest taller està fet d'una manera molt, molt didàctica, és molt divertit. Es faran lectures de clàssics, però no serà... A vegades tenim aquella imatge de mitologia i ens ve quan estudiàvem. I no, s'ha pensat en fer-lo d'una manera que realment... És que no deixa ser una aventura, tot el que són les tragèdies dels déus. I és una aventura, realment, no? Llavors, és una miqueta una introducció a... aquesta mitologia i història.
1: Està bé. A més, deia jo de filosofia. Una miqueta de filosofia en el dia a dia no ens aniria pas malament. No sé si a tots, però a algunes persones els aniria fantàsticament, aquelles que estan al capdavant de moltes institucions. Una miqueta allò d'humanitat i de filosofia. Evidentment, les que també continuen tenint, m'imagino, no?, molta demanda són aquestes de salut i creixement personal, sí, no? Ho diem, sí, allò, perquè sempre les veiem allò a les màrfegues, la gent que en participa.
4: Sí, aquest any fem, que el juliol sempre el fem, és l'activat a la fresca, el tonificació suau, i aquest any el que farem serà els divendres l'equilibri, que és exercicis del mètode Pilates, perquè aquesta sempre hi ha alguna activitat de salut que volem, doncs, que continuï el juliol, i aquest any és l'equilibri.
1: Molt bé. Veiem allò, el son a l'estiu, refresca't amb música, samarretes que fan estiu, tot molt refrescant, i una gran majoria fet per voluntaris i voluntàries, no?
2: Efectivament.
1: Veiem, amb la qual cosa, doncs, la major part dels cursos entenc que seran gratuïts.
2: Efectivament, són gratuïts, a excepció dels que acaba de comentar la Dolors, que justament dura quatre divendres, sí, que és el d'equilibri. La resta són activitats fetes o bé per monitors voluntaris i voluntàries o bé pel mateix personal dels centres, per exemple. Músiques que fan memòria, que és un taller que farà la Sílvia Tàbios, que com sabeu està a l'Espai Sant Jordi, i que ella ha trobat una manera de treballar la memòria a través de la música, que com sabeu la música, les cançons, és de les coses que no s'obliden mai, doncs ella s'ha centrat en aquest fet per fer el seu taller. O la Juana Muñoz, que fa el dimarts de 18 a 20 hores, el sona a l'estiu, refresca't amb música, canta i balla amb les cançons de karaoke que més t'agraden.
1: Fantàstic. Dèiem allò que aquest dilluns passat s'iniciava, no?, el que és la inscripció, és fins al dia 26, horaris de matí i tarda, poden venir directament al Lledoner. L'Ateneu Gran és les inscripcions o han d'anar a la Marineta?
2: No, es fan anar a l'Ateneu fins al... aquí tenim una tal, perquè jo crec que aquest any, perdoneu, perquè és un tema que és com molt nou, es faran entre el Sant Jordi i el Lledoner.
1: Les inscripcions.
2: Les inscripcions,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Llavors, en tots dos espais veiem que hi ha horari de matí i tarda. Les persones sí. Doncs, poden adreçar-se directament en aquests dos espais. En aquests tallers d'estiu també es poden fer inscripcions en línia? No.
2: No. No.
1: En aquest cas, han de ser de forma presencial.
3: Exacte, sí.
2: I sí que m'agradaria no deixar de mencionar, no, altres dos tallers, tres, no, dos matins d'estiu amb ritme, que vulguis o no són molts, matins d'estiu amb ritme, que el fa el Guillermo Gutiérrez, que normalment durant el curs el fa el seu taller i no vol, com hem dit, deixar del juliol sense aquesta activitat, que la fa el Sant Jordi, i després els mandales d'estiu, que els fa la Marga Pérez, que són una mica més de connexió amb el teu interior i respira, de fet es diu mandales d'estiu, crea, respira i connecta. I seria amb això, i l'última activitat, que jo crec que l'ha d'explicar la Dolors, que és la d'anem al cinema.
4: Ah, sí. Doncs aquest any tornem a assistir al Festival de Cinema a la Gran Pantalla. A més, en aquesta ocasió convidem a les persones que s'inscriguin, juntament amb les organitzadores de la Gran Pantalla, a una sessió doble, i que posteriorment també es fa una taula rodona que està en tema relacionat amb gent gran. I per això que és molt xulo anar al Festival de la Gran Pantalla. De fet, cada any intentem anar-hi sempre que ens quadren les dates, perquè està molt bé, perquè es veu un festival per dins, és també doncs, això, no? Assistir-hi, conèixer la temàtica d'aquest any, a més, va molt amb nosaltres, amb el nostre projecte, i jo animo a tothom que participi.
1: Doncs queda dit. Per acabar, demà tenim festa, no?
2: Efectivament.
1: Festa de fi de curs.
2: Demà és la festa de fi de curs del 2025-2026. És a 5:45 en el Mercat Vell. Tothom que ve porta alguna cosa així per compartir, de menjar amb els companys i companyes. Entreguem els diplomes anuals, que estava mirant les dades, i serien 705 diplomes.
1: No està gens malament, eh?
2: Exacte, també s'entrega... Clar, i després tenim els quatrimestrals, que per aquests no hi ha diplomes, però vull dir que són 600 diplomes, serien si els haguéssim d'entregar. I també dir que es fa un homenatge, un reconeixement als monitors i monitores voluntaris del coneixement, i també al grup de ràdio, la nostra gent gran, que està aquí cada dimecres i que, bueno, i que també tenen el seu espai per descomptat en aquesta activitat.
1: Ho fan fantàsticament bé. Nosaltres sí. Estem molt contents de tenir-los i tenir-les. Escolteu, moltíssimes gràcies per haver fet aquest foradet en el Posar les Piles i fer-ne difusió de totes aquestes activitats. Engresquem des d'aquests micròfons a la gent de més de 55 anys que s'adreci al Centre de Serveis al Lledoner, a l'Espai Sant Jordi, per fer les inscripcions, i que tothom que pugui i que vulgui que en gaudeixi d'aquestes activitats d'estiu que es desenvoluparan, recordem, Espai Sant Jordi, Lledoner i la Marineta.
2: Efectivament. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Moltes gràcies.
2: Bon dia.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Gionart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència i, per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president i, per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
2: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carrer sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: que divierte.
1: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
2: ¿Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop. Moments d'òpera.
4: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

0: Donem la benvinguda a la Teresa Prades, que acaba d'arribar als estudis de Ràdio Mollet en aquest espai de psicologia que tenim tots els dimecres i que avui parlarem, bueno, més que parlar, sí que parlarem, sí, però que la pregunta que ens planteja la Teresa és: estem pitjor? Bé, doncs segur que estem aquí obrint un meló que...
1: Estem pitjor a nivell, no a nivell econòmic, social, de gent que perd la feina, gent que no té casa, en això estem pitjor. Jo em refereixo més a nivell emocional, psicològic.
0: Sí. Ara després et comentaré una cosa. Dic que la Teresa Prades la tenim avui aquí, els dimecres ens acompanya, però que si voleu contactar amb ella o amb qualsevol de les altres companyes de l'espai de psicologia Psico3, són tres companyes, sí, que estan al capdavant d'aquest centre. Tres, clar. De fet, nosaltres sempre diem, si voleu mirar els serveis que ofereixen, podeu entrar a la pàgina web Psico3, aquest 3 amb número, .net. Es troben al carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 170 45 18. També són presents a diferents xarxes socials. Deies allò a nivell emocional, no? És que justament avui a la ràdio sentia unes declaracions que ha fet allò un representant d'una entitat d'aquestes d'empresaris, que deia que ara hi havia moltes baixes laborals per tema de salut mental.
1: Sí.
0: Llavors ja diu, clar, deia, clar, és que ara fins i tot allò, un jove trenca amb la parella i s'agafa la baixa perquè ho està vivint malament.
1: Però
0: no?
1: Diu, i això ja és un extrem.
0: Clar, ja, ell ho estava portant al tema jo empresarial, no? Però és veritat que ja fa temps que se'n parla, no?, de que hi ha moltes baixes laborals i que moltes són per tema de salut mental, allò d'ansietats, de depressions...
1: A veure, problemes emocionals, ansietat, depressions, no és nou d'ara. Vull dir, això sempre ha existit des de que la persona és persona. El que passa que ara últimament se li dona més paraules i se'n parla més. L'altra història és que 30 anys enrere hi havia gent que tenia depressió o tenia atacs d'ansietat i no deixaven la feina ni agafaven la baixa, continuaven treballant com podien. Ara es permet agafar la baixa i la gent ho fa. Jo no crec que... Potser sí que han augmentat el número de depressions i trastorns quan va venir la pandèmia, sí que és veritat que allà ja va haver un boom. Jo no et sabria comparar amb xifres si n'hi ha més o menys. Sempre n'hi ha hagut. El problema és que ara se'n parla a tot arreu i llavors també té un altre problema de fons, que és com hem educat a les generacions actuals, no?
0: Vull dir, bueno, que de fet s'han parlat molt allò de salut mental i joventut, no? És a dir, que l'ansietat, la depressió et pot afectar qualsevol etapa de la teva vida, entenc, no?
1: Sí.
0: Però actualment s'han parlat molt això d'aquest benestar emocional entre els joves.
1: Sí, el que passa que, clar, l'ansietat és una resposta que té el nostre cos a que alguna cosa no funciona, i això sempre ha sigut. La depressió és el mateix, no? Llavors, el que no pot ser, i és el que moltes vegades a les generacions actuals tenen un petit problema i s'enfonsen de seguida. Per què? Perquè portem una dinàmica des de fa uns anys que se'ls protegeix contra tots els perills, no? Hem passat d'un excés d'autoritat a una falta de límits, no? I això, els nens que ara tenen... Bueno, els nens... els que tenen 20 i pico, et diria quasi 30, doncs... perquè jo ho he vist, vull dir, jo vaig començar fa 32 anys, o 34. Jo no tenia aquella època nens de 4 o 5 anys amb problemes de conducta, no en tenia. Els que tenia eren nanos ja adolescents. Ara, nens de 3 o 4 anys que ja són ingovernables. Clar, això que ens està dient, aquests nens que tenien 3 o 4 anys i que ja eren governables perquè no tenien límits, els límits, quan tu més esperis a posar-los, és pitjor. Arriba un adolescent que ha fet sempre el que ha volgut, llavors aquest adolescent es converteix en adult, llavors es troben amb la dificultat que si no m'agafen de la feina, que si em deixa la parella, no saben com gestionar tot això, no? Llavors el cos surt com surt i surten les ansietats.
0: Però llavors, això, la pregunta aquesta, estem cada vegada pitjor? O per què estem cada vegada pitjor? És a dir, és una percepció que tenim, però És real o no?
1: És real en el sentit de que volem viure d'una manera que no ens toca. Vull dir, la vida té uns tempos, té unes etapes i les coses van lentes i les coses van al temps que han d'anar. I aquest temps no ens l'estem donant perquè, primer, aquest temps ens l'estem donant i llavors hi ha una sèrie d'objectius que ens plantegem per aconseguir la vida, que ha de ser tothom igual, no? Tothom ha d'aconseguir una bona feina, fer uns viatges escandalosos, té una casa de pel·lícula, i això el que fa és afegir més pressió perquè has de tenir una casa de pel·lícula si tu no vols. No? Tots hem de ser el mateix. Què passa? Que quan tu no compleixes aquests barems, aquests objectius, ets un fracassat. Llavors, clar, tot això genera una sèrie de malestar. I és aquí el problema, no? Vivim molt de pressa, estem acostumats que passem el dit i o apretem un botó i tenim una quantitat d'informació al nostre abast que no sempre aquesta informació és verídica, no? Quants influencers estan aconsellant sobre salut, sobre bellesa, sobre esport i tal, o el menjar, i no tenen ni pajolera idea.
0: Estava pensant que jo cada vegada detecto més, és a dir, jo em considero analògica, no? Però detecto que hi ha persones a partir dels 50 en amunt que tothom està reivindicant que cada vegada deixem de ser més tan digitals, no? És a dir, ja està bé la digitalització, allò de dir, bueno, et pot ajudar, pot ser útil, però no tant.
1: Bueno, tot, no? O sigui,
0: que és el mateix que també se n'ha parlat, no? Que no sé si s'implementarà justament a principis del curs vinent, el tema de la limitació de l'accés a internet per part dels menors de 16 anys.
1: Veuràs tu els drames que hi haurà.
0: Encara, llavors estarem encara pitjor.
1: Hi haurà drames i a veure, bueno, a veure, el que no, encara no té accés, dius, vale, serà controlable, però imagina't un nen de 12 o 13 anys que ja porta temps sent influencer, entre cometes, i que li diguin que no pot accedir. Mm-hmm. O que tanquin les comptes. Serà un drama impressionant per aquests nanos, no? Perquè no ho sabran encaixar.
0: Doncs ja us podeu preparar els psicòlegs.
1: I ja veurem si... Bueno, depèn, potser els pares els hi permeten. Sí. No ho sé com ho faran, perquè clar, això és visible. Mm-hmm. Però vull dir que estan acostumats a que tot ha de ser ràpid, no? Jo faig xasco els dits i ja ho tinc, no? Llavors la vida no és això. Tu vas amb una feina i no sempre et seleccionen, surts amb una noia i no sempre et dirà que sí, o amb un noi, i llavors has de saber acceptar aquest noi, aquesta frustració, i portem unes generacions que no saben encaixar, evidentment, parlo en general, no saben encaixar pues, el que se li digui que no o no aconseguir una cosa, no? Llavors els nens els hem de preparar perquè fora de casa allò és una selva, no? I hi haurà coses que et sortiran bé i hi haurà coses que no. I no passa res.
0: Però dic que hi ha com aquestes dues tendències. Ahir, per exemple, també ens acompanyava la cap del Servei d'Espiritualitat de la Fundació Sanitària Mollet, perquè aquest diumenge faran una commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, perquè volen que sigui reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut.
1: Anda.
0: El dia 21... de juny, que sí, reconeguda com a Dia Mundial de la Salut Espiritual. Perquè, ens explicava, diu, clar, ens estem adonant allò, la importància que té, no? Allò, no és que sigui curativa, no?, l'espiritualitat, però sí sanadora, allò de dir, quan t'afrontes a situacions que et donen un diagnòstic que no és bo, que igual és una malaltia que té curació, però que és un impacte, no? Uh-huh. Doncs que és important saber-ne trobar la teva pau interna. Diu, no estem parlant de religions, estem parlant allò de, bueno, trobar alguna cosa per poder afrontar aquestes situacions.
1: El problema és...
0: Per això et deia que jo trobava aquestes dues tendències. D'una banda hi ha tot el tema de xarxes, influencers i que doncs, els joves... Però d'una altra, hi ha com una tendència, sobretot de la gent amb una certa edat, que està necessitada de trobar aquest silenci, d'escoltar-te tu mateix.
1: Bueno, perquè el que està passant avui en dia és que el que importa són els altres, no? Els objectius que ens marquen els altres, i tot és cuidar-se físicament. Però el reflexió interior, l'acceptar-te com tu és, acceptar-te els teus errors, les teves possibilitats, les teves coses positives, això no hi és. Llavors, si tu això no ho tens, quan et ve un problema, tallar amb una parella, perdre la feina, perdre un familiar, no tens eines per afrontar, perquè aquest coneixement interior de tu mateix no el tens, no? L'únic que cuidem seria la fase exterior, no? Llavors, clar, no pots dir un nen de 15 anys reflexiona igual que una persona de 50. No? Llavors, la persona de 50 no ha crescut amb la tecnologia, però el problema és que ells sí que han crescut amb la tecnologia. A ells no se'ls acudeix un món fora de la tecnologia. I llavors això és un xoc. Llavors, la persona que té ja 50, 40, o la persona que ha fet una reflexió, doncs, vale, miraràs les xarxes socials, perquè, mira, els està entretinguda una estona, però serà una estoneta.
0: De fet, l'altre dia ara em ve al cap allò una conversa amb una mare d'un noi adolescent que deia, no, ara les vacances, clar, hem de mirar un lloc on hi hagi wifi, que pugui connectar-se, no?, perquè porti els seus estris.
2: Ho veus? No!
0: I això que és una família que limita, eh? Imagina't, però...
1: Però perquè
0: moments...
1: saben que si no hi ha wifi i no hi ha això, el nen aquell estarà insuportable. Oh. Perquè no està acostumat a no tenir aquestes cosetes. Llavors, jo crec que no han de fer això. No anem a un lloc on estaràs desconnectat i has de disfrutar d'aquesta desconnexió.
0: Potser és molt dur, eh? Jo...
1: Bueno, no li tinguis un mes, però una setmana... Si tu li dones, el problema no és, o sigui, la tecnologia, perquè són aficionats a la tecnologia, perquè omple un buit de vull fer alguna cosa, de saber, de fer algú, que
0: hi ha moltes coses allò, jocs en línia que pots jugar, no? Allò amb els teus col·legues, encara que no estigueu tots junts.
1: Llavors, tu li treus aquestes connexions, però li has de donar una alternativa que ompli aquest buit. I l'alternativa és fer activitats, fer un joc en família, algo que a ell també li permeti estar bé amb ell mateix, distreure's i disfrutar del temps. No?
0: Però si ja t'ha estat l'altre, igual això que li ofereixes no li acaba de fer el pes.
1: Potser al principi no, però no ho sabem.
0: Ho hem de provar.
1: Clar, si no ho provem... Mm. Home, si està una setmana sense wifi o no sé, o es tira pel pont. Algú, clar, tu el que no pots fer és dir no tens ni wifi, ni blaze, ni res, i no has de fer res. T'estàs mirant les musaranyes
0: De fet, m'imagino, sempre diem allò als adolescents, als joves, però que és un exercici que hem de fer tots, perquè també aquesta imatge d'anar doncs, a aprendre alguna cosa i veure que tothom està amb el mòbil, igual haurien de fer l'exercici de dir, escolta'm, ara he quedat amb aquesta persona o amb aquestes persones,
1: i el mòbil fora.
0: El mòbil fora, no? Ni el sento, no? O el poso en silenci, no?
1: Bueno, si el sents, no l'agafes,
0: no? O igual que quan vas al teatre o al cinema, doncs lo seu, dic lo seu perquè no tothom ho fa.
1: No, sembla mentida, però no.
0: Tot i que ens ho recorden, allò quan comencen, doncs diuen, sisplau, apaguin, no? Si més no al teatre, doncs així tot, sempre hi ha alguna persona.
1: Clar, però això et xocarà al principi, però tu, quan tu ho practiques, el primer sí que desconnectat costarà, però després quan ho practiques i veus que hi ha alternatives i que t'ho passes bé i que disfrutes... segurament quan tornis a la zona wifi agafaràs el mòbil, però ja li has donat una oportunitat, ja li has donat una pauta de conèixer coses diferents.
0: I parlem allò de mòbils o ordinadors o tablets, però també passa amb la televisió, no? Que de vegades tot el que és pantalles, no? Que ens atrau... No? Cada vegada...
1: Sí, el que passa és que la televisió jo crec que ha quedat ja... No sé si ho fa...
0: Bueno,
1: jo fa anys ja que no miro la tele.
0: Ja, però hi ha una part de la població que segurament, potser més gran, no?
1: Vale.
0: Que diràs, escolta, a mi em treues la sèrie del migdia.
1: Sí, sí.
0: Bueno, del migdia que duran fins a... Crec que fins bastant tard, eh?
1: No sé, els meus pares feien tampoc... una marató de sèries.
0: Jo tampoc les veig, però sé que hi són i que tenen molts seguidors i adeptes.
1: Jo crec que les coses en mesura estan bé. El que no és bo quan hi ha un excés. Quan hi ha un excés d'activitats que no pares mai a casa tampoc és bo, perquè al final tu has de tenir aquests moments d'estar a casa sol, si és el cas, no? Acceptar que estàs sol, disfrutar de bueno, que tens possibilitat de fer el que tu vulguis en el moment que vulguis i disfrutar d'aquest moment, no? La persona que no vol estar sola dins de casa i s'omple d'activitats tampoc és bo. Vull dir que jo crec que s'ha de trobar un terme mig. Evidentment, les eines tecnològiques són molt útils, el que passa que en certa mesura, no? Llavors, bueno, jo tinc nens adolescents, venen a teràpia, després de la teràpia dediquem 10 minuts a fer jocs de taula, no faig mai jocs amb ordinador. i escolta, encantat de la vida i s'ho passen bé. O sigui, amb aquells 10 minuts amb mi que no tenen
0: cap lligam... Només amb els nens i els adults no els hi fas jugar?
1: No, amb els adults no.
0: Jo ara que pensava, dic, ah, doncs mira, que atractiu, potser que caldrà demanar jo visita amb la Teresa.
1: Bueno, tinc no. joc d'adults, que també... Però vull dir que... I veus que s'ho passen bé i no són... A veure, no els hi faràs jugar, jo què sé, jocs d'aquests...
0: També... No, i de vegades és veritat que també hi ha gent que cada cop reivindica més el tema del silenci. No és, és curiós que fins i tot hi hagin trens que hi ha els vagons del silenci, no?
1: Exacte.
0: És a dir, de saber escoltar-se, això que comentàvem, no? No cal ni... Ara aniré en contra, però no cal ni que poseu la ràdio, ni música, ni res, de tant en tant, allò, ni que siguin 10 minutets
1: bueno,
0: al dia.
1: Bueno, el que t'estic dient, estones que necessites pues, no fer res, o nens que... És que m'avorreixo, bueno, és que és bo avorrir-se. No diré que estiguis tot el dia avorrit, però una estoneta d'estar avorrit, de no saber què fer, és bo pel teu cervell, que el cervell ha de descansar també de tants inputs, no? I avui en dia ens trobem, primer, que estem sobreexcitats, no? Informació per tot arreu, no sempre verídica, que fan agafar idees absurdes, sobreestimulació, jocs per aquí, tot ràpid, i el millor és dir, a veure, és com el que va a la discoteca, doncs perquè toca anar a la discoteca, perquè tinc 20 anys i els meus companys hi van, i doncs jo també hi vaig, i tu estàs en allà avorrint-te com una ostra. Per què hi vas? No és necessari, vull dir, el que t'estan dient com a model que has de fer... No tens per què fer-ho, tu has de seguir el teu propi camí. Si als 27 no t'has casat ni has tingut fills, doncs no passa res, tampoc. Cadascú ha de fer el seu propi camí. I el problema és que sempre ens
0: emmirallem no?
1: sí. en els altres, no? En el que els altres tenen, clar. Sempre mires el que els altres tenen, que sempre mires el que està per sobre teu, i no mires, no valores el que tu tens, al final sempre ets un desgraciat, sempre t'estàs trobant malament.
0: Bueno, perquè certament a nivell social hi ha tota aquesta pressió de, no?
1: Clar.
0: Que la cosa fantàstica és, doncs, això,
1: tot això
0: aquest
1: fa 20
0: model,
1: anys no?
0: no?
1: hi era. Uh-huh. 20 anys, o millor, o 30, o millor quan jo era petita, doncs l'objectiu era tenir uns 600, no? Però, bueno... Si no tenies els 600...
0: És que era xulo, eh? Els 600. Anem a reivindicar-lo des d'aquí.
1: I llavors ara el que fem és, bueno, pues, volem el que tenen els altres i pensem, lo fort és que pensem que si no tenim allò, no hem tingut èxit a la vida. I això és el que ens fa crear pues, aquesta ansietat, aquesta depressió per no tenir, o per no tenir 40 anys i no haver-se casat. Tot això ens crea tot un malestar, que quan no compleix els cànons, doncs ho passa malament.
0: Però, Teresa, és igual, ara ve la revetlla,
1: uh-huh.
0: no? Doncs és com Cap d'Any, és a dir, són festes que sembla que és obligat.
1: Has de sortir,
0: sí. sortir pues passar-t'ho no. bé, no. i estar amb molta gent, i tot això, i clar...
1: Si tu vols estar
0: la...
1: tranquil·la a casa, prenent una ampolla de cava
0: o d'aigua.
1: O d'aigua, o de whisky, o de lo que sigui,
0: sí.
1: i un bon
0: de...
1: llibre, què? No? Pues ja està. Tu has de ser feliç.
0: Però llavors, sí, però clar, llavors socialment ets un fracassat, fracassada.
1: Bueno,
0: no?
1: però...
0: Perquè diuen, i
1: exacte.
0: Què fas, no?
1: Clar, però el que has de fer és pensar el que tu vols. Si tu ets feliç fent això, els altres, el que pensin els altres t'ha d'importar més i menys i vamos...
0: Bueno, no estava pensant, dic, igual tampoc no és el que vols, sinó el que pots, perquè de vegades tampoc hi ha l'elecció.
1: Bueno, parlem
0: això
1: sempre...
0: ja és una altra...
1: Sí, aquí el problema ja no és el que tu pensis, sinó les limitacions econòmiques. És una altra història.
0: Teresa, ho deixem aquí, bueno. que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies, perquè dimecres vinent és festiu.
1: Les Revetlles, veritat.
0: Les Revetlles, Sant Joan.
1: Sí.
0: Adéu-siau.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària de Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país. El sistema permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat des del mateix sistema clínic, enviant automàticament la informació als organismes corresponents com el Registre Civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris. La principal novetat és que redueix la càrrega administrativa associada a una defunció i s'evita que les famílies hagin d'assumir gestions addicionals en moments especialment delicats. A més, el nou procediment millora la qualitat de les dades, reforça la seguretat jurídica i facilita la coordinació entre les diferents administracions implicades. I la Fundació Sanitària Mollet i la Càtedra Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-se i promoure-la amb la seva difusió. Segons la Fundació Sanitària Mollet i la UB, aquesta dimensió és fonamental per oferir una atenció integral a les persones, especialment en moments de vulnerabilitat o malaltia. De fet, Sara Pons Pallarès, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació, ha comentat que quan un mateix treballa la seva salut espiritual, se sosté millor en moments difícils.
1: El que nosaltres identifiquem és que quan una persona treballa la seva salut espiritual, és a dir, quan una persona genera dins seu una força interior centrada en la pau i en la serenitat, quan ho fa durant la seva vida, en els moments que la vida es posa crítica, que es posa difícil, com en processos de malaltia, com nosaltres veiem, o processos de final de vida, qualsevol situació crítica de la vida, aquesta salut espiritual pot aflorar i pot sostenir a la persona.
0: I és que des de la Fundació Sanitària de Mollet fa anys que treballen amb aquesta salut i des de l'any 2017 han fet més de 3.000 visites de salut espiritual. Ara, amb aquesta jornada, les dues institucions esperen continuar sumant suports per aconseguir que en un futur el Dia Mundial de la Salut Espiritual sigui reconegut oficialment a escala internacional. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres.

0: a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dita. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
6: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Mont Blanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb la Mar Fernández.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa, a tocar de Can Gomà, prop també de la comissaria de la policia. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar respostes a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. A més, està prevista la plantació d'arbrat, una actuació que permetrà crear espais d'ombra per als usuaris i contribuir a una millor integració ambiental de l'aparcament. Raül Broto, que en aquest cas és regidor de projectes urbans i obra pública a Mollet, ha destacat la necessitat de dur a terme aquestes accions amb l'objectiu d'adequar l'espai.
1: Som conscients que aquest espai ara està en un estat que no és adequat. Al final, doncs, hi ha una sèrie d'horts il·legals, tant en la part municipal com en la part privada. Hi ha una sèrie de tanques i brutícia i sots, que tot això és el que esperem d'alguna manera també arreglar amb aquesta actuació, perquè l'actuació no és només fer l'aparcament, sinó que es faran també una sèrie d'actuacions relacionades amb l'enllumenat, també amb la plantació de nou arbrat, i per tant, doncs, crec que d'alguna manera es reordenarà aquest espai fins que, com deia, hi hagi aquesta urbanització definitiva.
0: Des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar aquest projecte. I la gent gran de Mollet tindrà una nova oportunitat per mantenir-se activa. Durant aquest estiu, l'Ajuntament ha programat 13 cursos que es desenvoluparan al llarg del juliol als diferents equipaments municipals destinats a aquest col·lectiu. En total, s'ofereixen 200 places per unes activitats que començaran l'1 de juliol i s'allargaran fins al dia 24. Com a novetat d'aquesta edició, alguns cursos es faran a la Marineta en comptes de l'Ateneu Gran. Entre d'altres, hi ha un dels cursos que es diu Paraules que abracen, un taller en què els participants redactaran cartes per celebrar amb tendresa aquelles persones, moments o experiències que han deixat empremta les seves vides, tot plegat amb l'objectiu de recuperar un format de comunicació cada vegada més en desús. Així ho ha explicat Dolors Ramírez, directora del Centre de Serveis al Lledoner.
2: I en aquest sentit no ha de ser una carta adreçada a ningú especialment, pot estar adreçada a nosaltres mateixos. És més aviat com un treball que de fer d'introspecció, no? Una mica a nivell d'emocions, a nivell d'allò que jo vull que es recordi. Pot ser una carta que tu puguis deixar algú. O sigui, és recuperar aquest format que malauradament s'està perdent molt, que és el de la carta, perquè anem amb el missatge de WhatsApp i abreviant i això, i llavors és una miqueta recuperar aquest format.
0: Les inscripcions es poden fer fins al 26 de juny de manera presencial al Lledoner, l'Ateneu Gran i l'Espai Sant Jordi. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant el jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.

0: de places a Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en els solars que hi ha entre el Teatre de Can Gomà i la comissaria de la Policia Municipal. I la gent gran de Mollet tindrà oferta de cursos durant aquest estiu. En total en seran 13 cursos i tallers que es faran entre l'1 de juliol i el 24. I l'Hospital de Mollet és el primer centre de la Regió Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic. D'aquesta manera redueix la càrrega administrativa per les famílies en un moment delicat. Ja va que us Mollet celebrarà el Dia Internacional del Joc amb una jornada de jocs de taula a la botiga molletana. Tindrà lloc aquest dissabte al matí i es farà un torneig de Carcassonne. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt en el que ha estat l'entorn estrictament molletà.
4: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a...

0: Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecres més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem, com que és l'últim dia de la temporada, quasi tota la companyia, vaja. La Carme Canaletes.
1: Hola, bon dia.
0: La Magda Parramon.
2: Bon dia a tothom.
0: La Dolors Andrés.
3: Bon dia.
0: La Vicent Rodríguez.
4: Bon dia.
0: El Joan Albertí.
5: Bon dia.
0: I el Josep Del Pino, que sóc jo. I, com sempre, al control, el Sergi Guardeño. Molt bon dia a tothom, i al Sergi també. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi o trucar al telèfon 935 70 60 66 i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 935 70 68 66. I ara, abans de començar

0: Amb els temes d'avui donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana.
1: Dia 17, de 3 i quart a 5 i quart, taller rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, Centre Cívic de Can Borrell. Contingut, sessió per aprofundir en la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, en les inscripcions presencials als centres cívics de dilluns a divendres, en línia a l'enllaç que és de l'Ajuntament. Dia 19, consultar horaris. Festa del barri de Lourdes, vetllada de Sant Joan, Associació de Veïns del Barri de Lourdes. Dia 19, a les 17:30, a les 5:30. Discoteca per a petits i grans, amb el DJ Alex Fertri. Centre Cívic de Camp Pantiquet, és gratuït. Dia 19, a les 22 hores, festa final de curs Primavera Jove 2026, part de les pruneres, la DJ Beverly Hits i Pepe Song faran vibrar l'ambient amb sessions carregades de sons.
2: Val, seguim amb el dia 20, a les 7 de la tarda, prevetllada del barri de Santa Rosa, carrer Sant Francesc, entre els carrers Sant Josep i Santiago Tifón. Val, és un ball de country, un sopar també de germanor, repartiment de coques i cava. També el mateix dia 20, de 9 a 2, al mercadet de segona mà. Això serà la Rambla de la Unió, Associació Social del Rastrell d'Aturats de Mollet. Més coses pel dia 20, a les 8 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de l'Associació Musical Pau Casals, Parc de les Pruneres. I el dia 21, a les 5:30, Ball de la Gent Gran, al Mercat Vell, Associació Gran Espai Sant Jordi.
3: Seguim amb el dia 23, a les 18:30, Ball de Sardanes, a càrrec de la Cobla Sabadell, plaça Catalunya. I el dia 23 també, a les 19:15, Cercavilla, amb la Cobla Gegantera, als Castells de Mollet, al Club Muntanyenc, per rebre la Flama del Canigó, Sant Joan 2026. Des de la Rambla Nova, a l'alçada de la Via de Ronda, i a les 20:15, arribada de la Flama del Canigó, allà mateix, a la plaça Catalunya. També el dia 23, a les 21 hores, vetllada de Sant Joan a l'estació del Nord, allà davant de l'Escola de Sant Jordi. Ho patrocina l'Associació de Veïns de l'estació del Nord. Dia 23, 21:30, sopar popular, Sant Joan 2026, part de Cal Estrada. Sopar popular, porta el sopar, la taula i la cadira, i així t'uneixes a la festa.
4: Dia 23, a les 22:30, ball de vetllada amb el duo d'Ava. Pista exterior, pavelló municipal d'esport, Riera Seca, gratuït. Aforament limitat, servei de bar. Dia 23, a les 22:30, encesa de la foguera amb ball de diables de Mollet del Parc de Cal Estrada. Dia 23, a les 23 hores, vetllada amb el DJ Arnau Raya i DJ Ladi Viking, Parc de Cal Estrada. Focs artificials, servei de bar, Mollet amb Cuba, cafès i mojitos. Els beneficis obtinguts aniran destinats al projecte de cooperació amb Cuba, Colla dels Morats. Dia 24, a les 17:30, Vall de la Gent Gran, Espai Sant Jordi, Associació de la Gent Gran de l'Espai Sant Jordi. I fins aquí l'agenda, i ara us volem recordar que ara a l'estiu tenim els tallers per la gent gran, estiu 2026, que hi haurà moltes coses. Hi haurà habilitats personals, expressió, humanitats, etc, etc. Bueno, salut i creixement personal, bueno, i fins aquí. Apunteu-se, que l'estiu és molt llarg, fa molta calor, i després fa molta mandra sortir de casa, vale? I animeu-se, que encara de tant en tant tenim que sortir.
2: On es tenen que apuntar? Aquí al Lladoner?
4: Al Lladoner, com sempre, clar.
2: Vale.
4: Ara us posem a la Fórmula Quinta, Eva Maria se fue, i de seguida tornem amb vosaltres.
2: Molt bé.

0: la Eva ara, Maria.
1: Ara que la Eva Maria ens ha deixat...
0: Sí, vaja, hombre.
1: Enganxarà aquí...
0: El Joan. El Joan. A veure si canta la cançó d'Eva Maria.
2: No, corríeu molt.
0: No, va, Eva Maria se fue buscando el sol en la playa. Va, anem bé, tots a la platja.
2: Vinga. Bé, es veu que ja estem tots preparats per anar-nos a la platja.
0: Sí, sí,
2: perquè...
0: Sí.
2: Aquest ja és l'últim programa de la temporada.
0: Sí, sí, sí.
2: Per això estem tots aquí.
0: Sí,
2: per fer una mica de safareig.
0: Per fer una mica de...
2: una mica de safareig i despedint-nos fins que tornem al setembre.
0: Exacte.
2: Perquè pensem tornar, és una amenaça.
0: Sí, ho sentim molt, però tornarem. Tornarem
3: a que ens sentiu les xerrades que fem. I penseu una miqueta... Com ho fèiem llavors amb els 600 que hi cabíem?
0: Sí.
3: 4, vale.
0: 4 o 6?
2: Perdona, 12 en un dos cavalls havíem caigut.
3: No, no, i els 600 era tela, vale? Amb el matalàs inflat que sortíem de casa, que sortia a part per la finestra, perquè ja no hi cabia res més, no?
0: No, perquè portàvem vaca. Portàvem vaca.
2: Sí,
0: si te n'anaves de viatge, portaves les maletes a dalt de la vaca. Sí.
2: Això és com aquell que diu que anava un, trobo que fent autostop, que estava allà amb una vaca fent autostop, es para i diu, escolti, vostè el porto, però diu, llega la paraxoc de darrere i tu tranquil. I arrenca, bum, bum, bum. Diu, escolti, que la vaca, tira. Escolti, però el xofer, escolti, però vostè vol dir, tira. Escolti, és que la vaca ja va traient la llengua. Diu, per quin costat el treu? Diu, per l'esquerra. Diu, posa salena que et vol avançar.
3: Que dolent! Quin xiste més dolent, Joan!
2: Però tu m'has provocat amb els 600. M'has provocat amb els 600.
0: Amb la Magda deia 4. Jo he anat amb uns 600, 8 persones.
2: Jo amb un dos cavalls m'hi va anar 12. Amb un dos cavalls.
0: No, però 6 persones.
3: Assentadets a la falda de qui sigués.
2: Si eren bons amics tots plegats.
3: Tots. I les mans tocàvem.
0: Sí.
3: Les mans tocàvem, aplaudíem.
2: No, i s'havia de xiular.
0: I no portaven cinturó.
4: No.
3: Exacte.
4: No.
2: És això del cinturó. Sí. El cinturó és el dels pantalons perquè no et caigués.
0: No portaven cinturó, imagina si ha canviat.
2: I vam sobreviure, eh?
4: Sí, ara ho has dit. I vam sobreviure.
0: Sí, però, bueno, gràcies.
2: A veure, algun es va quedar pel camí, eh? Que tots recordem la nostra època d'adolescència i primera joventut, que alguna mica es
0: feia... Gràcies al cinturó, que en principi feia por, perquè pensava, si tens un accident...
4: Com no surts.
0: Perquè jo vaig conèixer una persona que es va quedar just perquè no va poder sortir. Va caure per un terraplè, la dona va sortir i ell no.
3: Perquè se li va encallar.
0: Això és un tant per cent petit, perquè el cinturó va salvar moltes.
2: No, i ara és diferent, ja està dissenyat que si hi ha una gran patacada, després de retindre't, es deixi anar sol. Evita que xoquis. Primer et retén. I quan es torna a relaxar les tensions, perquè ja es tornes enrere...
0: S'obre. Bueno, suposant que s'obre.
2: Els moderns, els actuals. El cotxe de fa 20 anys segueix funcionant d'aquella manera.
3: O de 10 anys també. De 10 anys també.
4: Perquè no, que tinc jo no.
3: Hi havia molta gent que es quedava amb els cinturons segant el coll, eh? Va haver molts accidents.
2: Estàs donant la compte que has de poder-lo baixar perquè el cinturó et quedi... Abans tots anaven fixes, ara tots els cotxes, ja fa molts anys que els cotxes, pots baixar el cinturó, hi ha gent que no els baixa, tal com ve de fàbrica, surt i dius, te toques aquest botonet i baixa i te'l posa a la teva alçada perquè no et segui el coll.
4: A mi em molesta i me l'haig d'estirar fins aquí perquè em molesta el que tinc del cotxe. Em molesta,
2: mira que ha de poder baixar.
4: No ho sé, però jo faig així.
2: No, on t'ha collat el cinturó, no, l'estructura del cotxe, que és entre les dues portes, normalment, però on te surt el cinturó, a sobre o a sota hi ha un botonet, l'apretes i baixa.
4: Té d'anys, el cotxe ja té anys.
0: No parleu de botonets de cinturó, sinó de què feu a l'estiu i què fem a l'estiu.
4: Què fem?
0: Vull dir, encara que siguem grans...
4: El que ens deixen fer...
0: Bueno,
2: ja que podem... Tornarà tots a pilars dintre el cotxe, picant de mans i xiulant.
0: Imagina, doncs malament. I qui conduïa, llavors?
2: Era l'únic que estava lluny de picar amb les mans el que conduïa, però els altres picant de mans i xiulant. Pues,
1: jo aquest any aniré per les terres del Quijote.
4: Castella.
0: La meseta.
1: A beure vi i menjar embotits.
4: Molt bé.
1: A veure si m'engreixo
3: una mica. Molt sano és, eh? Diuen que els embotits són molt dolents, eh? Però hi ha algú bo?
1: No.
4: No, tot ens fa mal ara, tot ens fa mal.
1: No,
2: veure, els embotits són molt dolents. No te'ls mengis i porta'l, que nosaltres ja ens desfarem d'això dolent.
1: Sí. Bueno, sempre s'ha dit que el gorrino s'aprofitava tot. Tot és bo.
2: I que del gorrino ens gusten hasta los andares.
3: Sí, això és el que deien.
1: Pensa que la mantega del gorrino, que abans deien que era dolenta...
3: La llar, no?
1: Sí, ara resulta que no, que és bona.
3: És bona, sí.
5: Sí, bueno, com tantes coses que abans ens deien que no, i ara que sí.
1: Que la gent no se l'entera i...
2: Els Òscars se donen compte que són bons.
4: Són bons, són bons, i tant.
1: Al final el que feia l'àvia és el que és bo.
4: Sí, això, això.
3: El més bo, sí. Sobretot quan el matava i senties els crits del porc des de l'altra punta, i a mi em matava sentir-se, em posava malalta.
1: És una cosa digna de veure,
3: sí,
1: eh?
3: Per sí, això? Digna de sentir.
2: S'havia intentat matar-lo de riure, però no es moria mai.
5: Jo no n'he vist mai matar directament, no. Matava gallines i pollastres sí, que em feia molta pena, perquè era típic a les cases, qui no venia quan ja era petita.
2: I ben bo que estava bé que te'l menjaves després.
5: Sí, però a mi em feia molta pena, perquè veies els pollets quan eren petits, que jo a casa n'havíem tingut, i després quan es feien grans que l'àvia els matava...
3: Sí, que els havies alimentat, no?
4: Sí, sí, sí.
3: A mi la meva mare agafava el conill, li donava clac, així de cop, i el conill ja estava a l'altre barri.
2: Ràpid.
3: Vale? No, ràpid. Però després, quan sortia a la cassola, estava bo.
4: Estava boníssim. Boníssim estava.
2: Ah, bueno, i què tal si parlem de les vacances que venen i no de les que feien fa 40 anys?
3: Bueno, i per què no? Perquè nosaltres tenim records, no?
4: Ja, el que passa que ara el que mirem és una amanideta.
3: Sí.
4: I ojo, no em passis amb els gelats.
5: Sí, bueno, però si et posen un plat
3: d'or... No t'engreixis.
2: Un bon conill estofat, també.
5: Sí, un arròs.
2: La setmana que ve ja farem
3: dieta. Avui
5: ja hem començat, per això, la dieta, eh? Sí. Després de fer un esmorzar suculento.
2: Sí, avui la dieta ja l'hem destrossat per tota la setmana.
4: I demà a la tarda, berenar...
2: L'acaben de rematar.
5: Demà, no, vols dir?
3: Demà, sí.
2: Demà a la tarda acabem de rematar la dieta del que queda de més.
4: I llavors ja ve el fi de setmana i...
2: Enciam, bledes, i aigua per beure, i ja està.
4: No, no, el fi de setmana ja ens despedim.
1: Sobretot no tingueu por de tenir un tipus més primet o menys, perquè a tot arreu hi ha gent que els agraden els tipus més primers i més gruixos.
3: Vaja, qui ho diu, no? Sí. Està primer,
1: sí, que no hi ha problema. Sempre trobareu algú que li agradi el teu tipus.
5: Ah, bueno, clar que sí. Hi ha gustos per tot, evidentment.
1: Sí,
3: i a més, si tapes la cara amb la coixinera, encara es veu menys.
1: Bueno, depèn.
5: Això ja és directo al
3: gran. No.
5: Home, bueno. hi ha una cosa que es diu amor, també.
3: Sí, i tant, i tant. I d'altres coses també.
4: L'amor és ciego, diuen.
5: Sí, però llavors no et tapen la cara, carinyo. Si és ciego, no et tapen la cara, com diu la Maca.
1: Depèn, perquè hi ha gent que potser veu a l'obscuritat, també.
4: Sí, també, això. No, el tacte.
1: El tacte és el millor, sí.
3: També el que dintre, com és.
4: Sí, com sigui la persona.
5: La cosa ja s'està...
2: Cuidado, que s'està escalfant i encara no hem sortit el sol.
5: Imagina't.
1: Però aquesta dona, quan parla de lo de dintre, què és? De lo de dintre de la roba?
4: No, vol dir del
3: cor.
5: L'espiritualitat.
1: Perquè a vegades hi ha coses que s'entenen malament.
5: És que els homes no teniu gaire clar, això.
1: Sí. Bueno, és que...
3: I ell parla perquè està molt prim.
5: Clar,
3: el que vol és menjar molt aquest estiu per engreixar-se.
5: Per això se'n va a les Castilles.
4: Per això se'n va allà. Sí, a menjar. Si portes alguna cosa perquè ho provem.
1: De la manxa. Encara que sigui una cepa d'aquestes de vinya.
5: No, home. Porta un embotit suculento. Sí.
3: Claro.
2: Un bé sencer que ja tenen molts bons béns.
1: I si es fa malament pel camí.
2: No et preocupis que no sobrarà
1: la calor.
3: Tu el fiques a la nevera i ja està. El bé ja sortirà cridant.
1: Home, no voldràs que vingui des d'allà amb una nevera.
5: T'emportes una nevereta d'aquelles, el talles a trossets, el congeles i ja ens faràs arribar un tros.
1: Si porto el ganivet pel camí...
5: Ja t'aniràs
4: menjant,
5: no?
4: Sí.
5: Bueno, no. Cadascú...
1: I tu on aniràs?
3: Jo em quedo aquí.
1: Et quedes
6: sí,
1: aquí,
6: sí,
1: molt bé.
6: Sí, perquè pels animals que tenim i perquè després de les vacances, al mes de setembre, sí que aniré a França, on, però... està la, on és la meva filla. Però, de moment, ara em quedaré aquí. Aniré fent, seguint les festes ara, de Mollet, això, clar sí, que sí, sí, és molt important.
4: Jo també m'agrada, jo me'n vaig al juliol de càmping, però a l'agost haig d'estar aquí.
6: Clar,
4: que cada veure... vegada em costa més sortir, per la festa major, perquè fa calor.
6: Bé,
4: i
6: però...
4: el concert de la Meravella és molt maco, però
6: sí,
4: jo... aquella
6: sí,
4: hora,
6: m'agrada.
4: Sort que ho tinc a la vora, però has de fer cua.
6: Jo fa tres, en aquest serà el tercer any, sí, sempre sí. M'ha agradat molt la
4: jo
6: Meravella.
4: Jo fa 25 o 30 anys,
6: però no, jo
4: segueixo,
6: no.
4: Eh?
6: Jo segueixo ara, però que m'agrada molt
4: sí.
6: Moltíssim i no m'ho vull perdre. Però a veure si trobo entrades, perquè
4: sí,
6: te'n recordes?
5: Tens que espavilar-te quan
4: sí,
5: surtin.
4: Sí.
5: Doncs,
4: el primer dia allà
6: ens veiem sempre,
4: sí.
6: La Dolors ens veiem sempre.
4: L'any passat ja vaig fallar jo, però sort
6: sí.
4: Que tinc una mica d'influència.
5: Clar, mira,
2: ja està,
5: Sí.
4: Home,
5: està.
4: Me callo,
5: el amiguisme. Després parlem amb els governos.
4: Vaig pensar que...
2: Sí, no, l'anava a dir massa grossa.
4: No, però jo, mira, hagués dit, si no vaig, no vaig. Algun
6: clar,
4: dia
6: sí.
4: Ha de ser el primer que no aniré. Però de moment...
5: No, però tot...
4: Però plovia, em sembla que plovia, aquella tarda...
5: L'any passat?
4: Sí, o jo
5: no, l'any no, no, passat no va
4: no,
5: ploure.
4: No.
6: El que passa que es va omplir molt.
4: Es va omplir molt.
6: I a més que agafaven les entrades des de casa a
4: l'ordenador. Sí, això també. Sí, sí,
6: i després, quan vam arribar nosaltres, no tenien de les que volíem. Però jo sí que vaig trobar.
4: No, doncs pues jo no, perquè... no em vaig agafar cap. I després me'n van donar de 4, 2 per un puesto i 2 per un altre. Bueno,
5: era complicat,
4: ja
5: per això.
6: Sí,
5: era complicat perquè jo vaig entrar per buscar a l'Avelló, que feien també concerts.
6: Sí, vaig anar. I et vaig veure,
5: sí,
6: també.
5: Sí, vas veure. I també va ser complicat perquè no podies entrar, t'agafaven, si volies tres, no et deixava, només dos,
4: sí.
5: Dos.
4: Sí.
5: Però, bueno, estava... amb temps, si ho
6: al
5: fas
6: final,
5: temps...
6: sí, si, bueno. Si vas de les primeres, i com la cua, hi ha una cua que és la que estan els joves i tot, i després, a certa hora, quan obren, ens posen a les persones
4: sí.
6: Grans amb una altra cua. I arribem...
5: Però això on?
4: Sí,
6: pel Mercat Vell.
4: Sí.
5: Mercat Vell.
4: Llavors sí. Ja diuen els grans cap aquí,
6: sí,
4: i els
6: sí.
4: Joves per les amarretes.
6: I vam arribar, sí, jo vaig poder... aquest any passat sí que vaig agafar entrades, però l'altre any, el primer any, no vaig poder, de l'Avelló, no? No vaig poder.
1: I aquest any què faran?
7: No ho sabem encara.
4: No ho sabem.
7: Fins que l'Ajuntament no passi el programa de festes,
4: sí.
7: No ho sabem.
4: Teatre, faran algun teatre...
6: I la Meravella
4: no
6: sempre
4: qui serà.
6: Sí. Sempre ve, sí, l'Orquestra sí. Meravella.
5: L'any passat van fer van sortir un concert que van fer allà a la pista de... a la pista de hockey,
1: sí.
5: De la Oreja de Van Gogh.
1: Ah, està bé, sí.
5: Que va ser superxulo. No eren
4: sí.
5: Ells,
4: No eren ells.
5: No eren ells.
4: Sí.
7: Ah,
4: sí.
5: No eren ells, però sí. Superxulo, eh?
1: Sí,
5: molt
1: sí,
5: bé.
1: Sí.
5: Música superactual, bueno, de la Oreja de Van Gogh, les cançons,
4: sí,
5: però ho van
4: sí,
5: fer
4: sí,
5: molt bé.
4: Sí. Sí.
5: I la veritat
4: jo
5: que estava...
4: Jo vaig llegir-ho, però no vaig...
5: Sí, jo vaig poder anar-hi.
6: La meva amiga sí que va voler...
2: Jo tampoc.
6: Tenia les entrades, però no... L'entrada, però no va poder. No sé què va passar, que quan va...
5: Estava
6: molt ple
4: sí, sí.
6: I diu, jo no he pogut estar, perquè al final no sé què passava, i diu, m'he anat a casa, diu, perquè no he pogut veure-la.
5: Bueno, perquè després, és que està la guai de quan les posen, de les
6: sí,
5: primeres.
6: Sí, clar.
4: Saps què primeres? Passa? Que són molts, ja Muller cada vegada creix més.
6: Clar, sí.
4: I els llocs al on t'ho fan...
1: Tindrem
4: són els mateixos.
1: Tindrem de llançar uns quants al riu.
7: Sí. No, a quin riu?
4: A quin riu? Sí, bueno,
7: aquí
1: que
7: tenim riu.
2: Sí. Com a molt els hi farem un nyanyo per quan toquin a les pedres de terra, però no, sí. No hi ha prou aigua per ofegar-los. No, no,
5: bueno,
1: i la gent que va a la platja, que es cuidi molt, que es posi crema...
4: Sí.
1: I que portin ulleres de sol.
6: Clar que sí, sí.
1: I que es cuidin una mica... de no estar al migdia tirats allà a la sorra...
5: No, això és...
7: Quan caig
1: el
7: Benito, no?
1: Que és molt dolent per la pell.
4: Sí, és dolent per la pell.
5: Em mires a mi?
6: Sí. I que beguin molta aigua.
5: Molta
4: és que
5: aigua.
4: Jo soc de races
2: sí,
4: i
2: però,
4: ja em toca el sol.
2: Que no es tirin al riu per beure molta aigua, que després igual en beuen massa d'aigua.
1: Sí, sí. Millor que beguin de l'ampolla... i quan surtin de la platja, pues una cerveseta.
4: Home, eh? No cal sortir gaire de la platja.
7: Amb uns berberechos,
1: sí,
7: no?
1: Sí, una solleta,
2: sí, unes patates braves.
7: Exacte,
2: sí.
7: Ja demanar per demanar...
5: Pues una paella. Demanar per demanar una paella.
2: I reposteria,
5: no?,
2: de postre. I... Quasi, quasi haurem dinat.
7: Sí, exacte.
4: Home, els merenderos que hi han són macos, eh?
5: I tant.
4: Almenys, a on vaig jo, hi han, almenys amb aquell tros de platja... N'hi ha 4 o 5.
5: Ja.
4: I o dinem allà o dinem al càmping, sí, però jo prefereixo dinar allà a la platja.
1: Però aquest
4: platja,
1: temps que fa calor,
2: que aneu a la platja,
1: agrada, sí, més, sí, sí, uns músculs.
7: És igual, el que sigui.
2: Són molt blanquet, em foto unes cremades al sol.
5: També, tot està bon, estiu. Qualsevol cosa, un gazpacho ben fresquet.
7: Ah, sí, això més. Sí,
5: i després una musclada, de, com, sí, diu el José.
1: La marinera.
5: I un arròs. Tu vas a un puesto d'aquests, un merendero, menges un arròs ben fet,
4: ben,
5: eh, bo?
4: Ben, sí, fet, sí.
5: A Santa Cristina, de Santa Cristina de Blanes i entre Lloret.
1: Sí.
5: Santa Cristina és...
7: Daro és...
5: I Sant Francesc, que hi ha... No, Daro, no. Santa Cristina i Sant Francesc, hi ha dos cales, entre mig de Blanes i Lloret.
7: Ah, sí?
5: Hi ha dos cales precioses, hi ha dos merenderos, ja suposo que
1: mi,
5: són, no?
1: A mi el merendero...
5: Feien unes paelles brutals.
1: Però a mi el merendero no m'agrada massa, perquè com que sempre a la platja fa una mica de vent, al final menges arròs i sorra.
5: Home, no, que està apartat, que no està al costat mateix.
2: A la platja menges arròs amb sorra i a la muntanya menges arròs amb formigues.
1: Està bé.
5: Bueno, que passeu, bon estiu.
2: Colla,
5: bon estiu.
2: Colla, que el Sergi està fent senyals, sí, de fum ferrato, eh?
1: Que passeu molt bon estiu i, sí, no es cremeu, eh?
2: No. I cuidado amb la calor.
7: Primer fem la despedida.
2: Vinga, sí. Vinga. A veure, com veieu, ja estem arribant al final, se'ns està acabant el temps i hem arribat al final del nostre programa. Només us volíem recordar que podeu escoltar-nos cada dimecres, a partir d'ara, no, a partir de setembre, que tornarem.
5: Que tornarem.
2: Cada dimecres a 12:15 fins a 1:00, i en directe, i després els dissabtes en redifusió i per internet sempre que vulgueu, perquè allà està internet. A
5: si us agradem força, sí, doncs, per internet.
2: Si us agradem, envieu-nos cartes a la ràdio. Sí, que et fa il·lusió rebre carta i en lo bons que som.
7: Molt bon estiu per tothom, bon, i a tots us esperem aquí al setembre.
2: Bones, i cuideu-vos del sol i dels cops de calor.
4: Bones vacances per tots. Cuideu-vos.
7: Cuideu-vos.
2: Cuideu-vos. Bones vacances.
7: Adéu.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a 6:00 i els diumenges en revisió a 11:00 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimecres 17 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet impulsa la creació d'un aparcament provisional de 70 places a Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en els solars que hi ha entre el Teatre de Can Gomà i la Comissaria de la Policia Municipal. I la gent gran de Mollet tindrà oferta de cursos durant aquest estiu. En total seran 13 cursos i tallers que es faran entre l'1 de juliol i el 24 de juliol. I l'Hospital de Mollet és el primer centre de la Regió Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic. D'aquesta manera redueix la càrrega administrativa per les famílies en un moment delicat. A Bacus, Mollet celebrarà el Dia Internacional del Joc amb una jornada de jocs de taula. La botiga molletana tindrà lloc aquest dissabte al matí i es farà un torneig de Carcassonne. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per a prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Concretament, es farà en un solar que es troba entre el Teatre de Can Gomà i la Policia Municipal. Raül Broto, regidor de Projectes Urbans i Obra Pública a Mollet, ha qualificat el projecte d'engrescador, afirmant que en aquest aparcament provisional serà d'ajuda pels veïns del centre mentre no es desenvolupi urbanísticament aquesta zona de la ciutat.
2: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador, perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat, que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Camp Antiquet, i per tant, doncs, això, una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
1: Abans de posar en funcionament l'espai, es duran a terme diverses tasques de condicionament. Entre aquestes actuacions hi ha la retirada de residus acumulats, la neteja de la vegetació existent i els moviments de terres necessaris per garantir unes condicions adequades de seguretat i salubritat. Un cop finalitzats aquests treballs previs, es procedirà a la pavimentació del terreny i a l'organització de les places d'estacionament mitjançant la corresponent senyalització. El projecte també contempla la instal·lació de nou enllumenat públic per reforçar la seguretat i millorar la visibilitat de la zona. A més, està prevista la plantació d'arbrat, una actuació que permetrà crear espais d'ombra per als usuaris i contribuir a una millor integració ambiental de l'aparcament. Raül Broto ha destacat la necessitat de dur a terme aquestes accions amb l'objectiu d'adequar l'espai.
2: Som conscients que aquest espai ara està en un estat que no és adequat. Al final, doncs, hi ha una sèrie d'horts il·legals, tant en la part municipal com en la part privada, hi ha una sèrie de tanques i brutícia i sots, que tot això és el que esperem d'alguna manera també arreglar amb aquesta actuació, perquè l'actuació no és només fer l'aparcament, sinó que es faran també una sèrie d'actuacions relacionades amb l'enllumenat, també amb la plantació de nou arbrat, i per tant doncs crec que d'alguna manera es reordenarà aquest espai fins que, com deia, hi hagi aquesta urbanització definitiva.
1: Pel que fa a la tramitació administrativa, el consistori ha demanat l'informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità. Paral·lelament, el projecte romandrà en exposició pública durant un període de 30 dies hàbils. Un cop completat aquest procés i aprovada definitivament l'actuació, es podran iniciar els tràmits per licitar les obres. L'àmbit afectat inclou també un solar de propietat privada. Segons Raül Broto, s'han efectuat diversos requeriments als seus propietaris perquè mantinguin aquests terrenys en les condicions adequades de conservació.
2: També dir que, com deia, aquesta zona que actualment estava ocupada pels horts hi ha una part municipal, que és en l'actuem, i hi ha una part també privada, la qual doncs, ja hem enviat diversos requeriments, als quals doncs, una mica el que indiquem és que han de tenir aquesta zona en correctes condicions i per tant, doncs, estem a l'espera de si els propietaris d'alguna manera contesten, a veure si podem fer alguna cosa conjuntament també.
1: Amb la intenció de disposar d'aquest aparcament provisional a Can Filosa, des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que resten a l'espera de la comissió territorial per iniciar les obres.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La gent gran de Mollet tindrà una nova oportunitat per mantenir-se activa durant aquest estiu. L'Ajuntament ha programat 13 cursos que es desenvoluparan al llarg de juliol als diferents equipaments municipals destinats a aquest col·lectiu. En total s'ofereixen 200 places per unes activitats que començaran l'1 de juliol i s'allargaran fins al dia 24. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels cursos es faran a la Marineta a causa de les obres de reforma que s'estan duent a terme a l'Ateneu Gran. Laura Menacho, tècnica de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet, n'ha donat més detalls.
3: Un bon grapat d'activitats, en concret són 13, que tindran lloc entre el dia 1 i 24 de juliol. Ara, a continuació, explicarem una mica quines són aquestes activitats, però són 200 places d'activitats que es fan en el Lladoner, en l'Espai Sant Jordi i, excepcionalment, a la Marineta, perquè justament estem a punt de començar una petita obra en l'Ateneu Gran i les activitats que normalment estan programades allà al mes de juliol les farem a la Marineta.
1: Del total de cursos n'hi ha d'àmbits tan diversos com les habilitats personals, l'expressió, les humanitats i la salut i el creixement personal. Entre totes les propostes destaca Paraules que abracen, un taller en què els participants redactaran cartes per celebrar amb tendresa aquelles persones, moments o experiències que han deixat empremta les seves vides, tot plegat amb l'objectiu de recuperar un format de comunicació cada vegada més en desús, però carregat de valor emocional i personal. Així ho ha explicat Dolors Ramírez, directora del Centre de Serveis al Lladoner.
4: I en aquest sentit no ha de ser una carta adreçada a ningú especialment, pot estar adreçada a nosaltres mateixos, és més aviat com un treball que de fer d'introspecció, no? Una mica a nivell d'emocions, a nivell d'allò que jo vull que es recordi, pot ser una carta que tu puguis deixar algú, o sigui, és recuperar aquest format que malauradament s'està perdent molt, que és el de la carta, perquè anem amb el missatge de WhatsApp i abreviant i això, i llavors és una miqueta recuperar aquest format.
1: Aquests cursos, a més, tenen un component social que permet a les participants fer noves amistats mentre es fa una activitat. D'altra banda, dic que demà té lloc al Mercat Vell la cloenda dels cursos i tallers que s'han fet al llarg d'aquest curs. Laura Menacho ha explicat que es tracta d'una jornada de germanor on repartiran diplomes als 700 participants que hi ha hagut aquest any.
3: Demà és la festa de fi de curs del 2025-2026. És a 4:45 en el Mercat Vell. Tothom que ve porta alguna cosa així per compartir de menjar amb els companys i companyes. Entreguem els diplomes anuals, que estava mirant les dades i serien 705 diplomes. I també dic que es fa un homenatge, un reconeixement als monitors i monitores voluntaris del coneixement i també al grup de ràdio La Nostra Gent Gran, que està aquí cada dimecres i que també tenen el seu espai per descomptat en aquesta activitat.
1: Recordem que les inscripcions als tallers d'estiu es poden fer fins al 26 de juny de manera presencial al Lladoner, l'Ateneu Gran i l'Espai Sant Jordi.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Lluís Miperé des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia de l'estació del carrer Sant Ramon 55, al barri de l'Estació de França.

0: L'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país, un sistema que permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat des del mateix sistema clínic, evitant automàticament la informació als organismes corresponents com el Registre Civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris. La principal novetat és que es redueix la càrrega administrativa associada a una defunció i s'evita que les famílies hagin d'assumir gestions addicionals en moments especialment delicats. A més, el nou procediment millora la qualitat de les dades, reforça la seguretat jurídica i facilita la coordinació entre les diferents administracions implicades. Segons el Departament de Salut, totes les regions sanitàries de Catalunya ja disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. A banda de Mollet, també s'ha implementat en centres com la Vall d'Hebron, Sant Pau, Joan 23 de Tarragona, el Trueta de Girona o l'Arnau de Vilanova de Lleida. El projecte està liderat pel Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, amb la col·laboració de la Generalitat. A Catalunya registren prop de 69.000 defuncions cada any. Durant els pròxims mesos, els certificats electrònics s'aniran desplegant a la resta d'hospitals d'aguts i en una segona fase també arribarà a l'atenció primària, als centres sociosanitaris i als serveis del SEM. I seguim parlant de la Fundació Sanitària Mollet, i és que ells, junt amb la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona, han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promoure'n la difusió. Des de la Fundació Sanitària Mollet parteixen del model antropològic de l'ésser humà, el qual estableix que les persones estan formades per una dimensió biològica, social, emocional i espiritual. Aquesta darrera fa referència al benestar relacionat amb el sentit de la vida, els valors, les creences i la connexió amb un mateix. Segons la FSM i la UB, aquesta dimensió és fonamental per oferir una atenció integral a les persones, especialment en moments de vulnerabilitat o malaltia. De fet, Sara Pons Pallarès, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet, ha comentat que quan un mateix treballa la seva salut espiritual, se sosté millor en moments difícils.
1: El que nosaltres identifiquem és que quan una persona treballa la seva salut espiritual, és a dir, quan una persona genera dins seu una força interior centrada en la pau i en la serenitat, quan ho fa durant la seva vida, en els moments que la vida es posa crítica, que es posa difícil, com en processos de malaltia, com nosaltres veiem, o processos de final de vida, qualsevol situació crítica de la vida, aquesta salut espiritual pot aflorar i pot sostenir a la persona.
0: Des de la Fundació Sanitària i la Universitat de Barcelona entenen la salut espiritual com una força que surt de dins i permet tenir estabilitat i calma en situacions complicades. Des de la Fundació fa anys que treballen amb aquesta salut i des de l'any 2017 han fet més de 3.000 visites de salut espiritual. Sense tenir un component religiós, Sara Pons ho ha definit com una salut que ajuda a trobar pau.
1: Vam crear el 2017, des d'aleshores hem fet més de 3.300 visites de salut espiritual en tot tipus de contextes, bàsicament dins del que és la institució de la Fundació Sanitària Mollet, no? Amb tots els seus centres. El que atenem sobretot són situacions de malaltia, situacions de dol i situacions de soledat. I sempre des d'aquesta perspectiva, no? Que no és religiosa, que és laica, però que també acull que en un moment donat la persona a la que atenem sigui religiosa, i amb tot el respecte doncs, li oferim també contacte amb el referent diferents religiosos del territori, és a dir, tot allò que la pugui ajudar a sumar. Al final del que es tracta, no? Si ho haguéssim de resumir, és de que la persona trobi en si mateixa pau.
0: En aquest context, la Fundació Sanitària Mollet i la Universitat de Barcelona han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat precisament una jornada especial aquest diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Sara Pons ha detallat que amb aquesta acció fan un pas més per preparar la candidatura i que reconegui el Dia Mundial de la Salut Espiritual.
1: El que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia. de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital.
0: El programa inclou la lectura del manifest i acompanyament musical, tot en una iniciativa que vol apropar el concepte de salut espiritual tant als professionals de la salut com a la ciutadania en general.

Un total de 201 persones de Mollet han reforçat les seves habilitats digitals gràcies al programa Més Digitals, una iniciativa que busca facilitar l'accés a la ciutadania a les noves tecnologies i reduir la bretxa digital. Una formació gratuïta i presencial que s'ha dut a terme en els centres cívics de la ciutat amb cursos de 15 hores de durada i impartits en grups reduïts. De fet, s'ha fet una oferta formativa que s'ha estructurat en tres itineraris, el inicial, el mitjà i ja el superior. Han après des de connectar-se a una xarxa wifi o diferenciar entre els còdics PIN i el PUC, a també a fer reserves per internet, accés a la meva salut o l'IDCAT mòbil i altres serveis públics. Val a dir que en aquest sentit l'Ajuntament desplegarà aquest any el Pla d'Acció Integrada per la Inclusió Digital, que inclou 24 mesures destinades a combatre l'exclusió digital.

0: I cada 11 de juny se celebra el Dia Internacional del Joc, una jornada que reivindica el valor de jugar com una activitat essencial per al desenvolupament personal, la creativitat i les relacions socials. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, els jocs de taula es posicionen com una de les alternatives d'oci preferides per a famílies i grups d'amics. Amb les vacances escolars a tocar, l'augment de les activitats a l'aire lliure, les vacances escolars i les trobades familiars fan que molts recuperin els clàssics de sempre o descobreixin noves propostes. Esther Cepa, treballadora de Bacus Mollet, ha comentat que a l'estiu els jocs que més triomfen són els que tenen partides ràpides i fàcils, i ha afegit que cada vegada tenen més protagonisme els jocs de taula musicals.
1: Però sí que és veritat que ara a l'estiu el que la gent vol és un joc curtet, ràpid, divertit, per jugar amb família o amb els amics. I la veritat està funcionant molt bé ara, per exemple, el Quick Stop, que és un joc així on es reparteixen quatre cartes, cadascuna amb una lletra, i has de relacionar aquesta lletra amb un text que et posen. També està molt, molt de moda el tema jocs de taula, però música. El hipster, jo crec que aquest estiu no pot faltar. O sigui, tenim el hipster normal, el Timazos, el Summer, que és per ara l'estiu.
0: Entre les opcions més recomanades per l'estiu destaquen aquells jocs fàcils de transportar i amb partides àgils, ideals per portar a la platja, a la muntanya o les escapades de cap de setmana. Aquestes característiques els converteixen en una activitat perfecta per compartir durant les vacances. Esther Cepa ha afirmat que els jocs ja no són únicament pels més petits, sinó que estan pensats per tothom.
1: Sí que per cara a l'hivern i així començant a haver més jocs així més llargs, que a la gent li agrada més estar més estona a casa, és normal, amb el fred i tot, i llavors ja són jocs com podria ser un Mysterium, que és així de resoldre un misteri a través de cartes, el Dixit i així, i després a l'estiu és això, jocs petitons, portàtils, però durant tot l'any es van venent. Si no és una cosa, i més ara, si jo crec que estem a una època molt xula, que els adults ara tenim moltes ganes de jugar i els nens també tenen moltes ganes de jugar. Que abans a vegades era, no un joc de taula per nens, no, ara juguem tothom, està super.
0: A més, cada vegada guanyen més popularitat els jocs en català. Les versions dels jocs clàssics com l'Scrabble o el Catan van en augment d'aquelles persones que prefereixen jugar a la seva llengua, així ho ha comentat l'Esther Cepa.
1: Tenim una secció sencera que van començar solament amb jocs publicats per Zombie Paella, que són, per exemple, a lo millor són la paella calavera i així, però van molt en augment, o sigui, van trenant l'edició, per exemple, la Illa Prohibida, Catan, que és un, ja és com un clàssic actual ara mateix, el Carcassón, l'Scrabble, que el van treure fa poquet, diria que més o menys per Nadal, que l'han tornat a treure en català, que estava durant molt temps descatalogat. O sigui, a més, jocs com el Titó, que hi ha una sèrie a SX3, i agrada moltíssim també. O sigui, és una cosa que va en augment, perquè la gent demana jugar amb la seva llengua, i això em sembla supermaco.
0: La primera de les activitats aquest cap de setmana, el dissabte 20 de juny, amb un torneig de Carcassonne que es durà a terme de 10 del matí fins a les 2 del migdia. Ja serà el següent cap de setmana, dissabte 27, que es farà un torneig, en aquest cas, torneig de Catan. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet impulsa la creació d'un aparcament provisional de 70 places a Can Filosa. I la gent gran de Mollet tindrà oferta de cursos durant aquest estiu. En total en seran 13 i cursos i tallers que es faran entre l'1 i el 24 de juliol. I l'Hospital de Mollet és el primer centre de la regió metropolitana nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic. I ho acabem d'escoltar, a Bacus Mollet celebra el Dia Internacional del Joc amb una jornada de jocs de taula a la botiga molletana que ho farà tant aquest dissabte dia 20 com dissabte 27 de juliol. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Andalucía, la que divierte.
2: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: feia aquesta presentació pública. Com ho vas viure, Marina?
1: Doncs la veritat és que molt bé, molt bé, molt contenta, molt contents com a organització, com a equip, i la veritat és que molt bona acollida, la gent doncs va estar molt atenta als diferents parlaments que van haver-hi, i bueno, doncs tothom que se'ns adreçava dient doncs, bueno, que havia estat molt bé, que havien estat molt a gust, i nosaltres doncs, bueno, contenta d'aquesta acollida, il·lusionada jo per la meva part, molt il·lusionada, molt contenta també de tenir la presència de la Jèssica Albiach, també del Dani Marín, un amic meu, que també va dir unes paraules, i la veritat és que, bueno, pues flotant una mica, no?, en aquest moment quan hi ha gent que creu tant en tu i que aposta, i bueno, pues és el sentiment de sentir-se part d'un grup, d'un equip, i amb les coses clares cap al nostre objectiu principal, que és fer millor aquesta ciutat i fer-ho amb ideals, amb valors, i per tant, doncs, bé, va anar molt bé, va ser una jornada distesa, també lúdica, amb música, amb jocs i circ pels infants, llavors és com volíem que fos una festa, que la bona política ha de ser útil, ha de servir a la gent, i que jo crec que el que estem cansats, i la gent també molt decebuda, és de la mala política, de la corrupció, de les mentides i de les promeses buides, i el que plantegem és tot el contrari, no? Escoltar la gent i fer-la partícip de les transformacions que necessita Mollet.
0: En aquest sentit, que ha canviat de la Marina del 2023 a la d'ara del 2026, amb mirada a eleccions del 2027, comentaves també, no, tu mateixa, doncs, que tens aquesta més experiència, has entrat a govern, has palpat també, no, doncs, aquesta realitat del funcionament, no, del dia a dia de l'Ajuntament, però paraules teves, una miqueta, com veus aquest canvi? Que imagino que també sovint molts ideals continuen sent els mateixos, perquè no deixa de ser el mateix partit, i
1: Clar, i no deixo de ser la mateixa persona que encara tinc els ideals més ferms, no? I per tant, els ideals són els mateixos, però sí que jo ho deia, i del 2023, i si tirem més enrere del 2019, que jo deia, hosti, tinc més neguit avui a l'hora de parlar davant de totes aquestes més de 100 persones, que potser el 2019, que era la primera vegada que em presentava a l'alcaldia de la meva ciutat, no? Que dius, hosti, és gros, és una cosa grossa. Jo deia que em presentava més serena, més madura, més, amb més experiència. El canvi evident del 23 a ara és que portem gairebé 2 anys a govern, i això és un aprenentatge brutal, això és haver escoltat a molta gent en molts àmbits, això és haver après moltíssim, això és haver hagut de prendre decisions, responsabilitats i empenta, no?, de tirar coses endavant. També és haver vist dificultats, però malgrat això seguir empenyent, i per tant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, amb moltíssimes idees i amb molts projectes. I també deia una cosa, i vull fer-la constar també, no?, lluny d'aquesta cosa que se'ns imposa a les dones, i en política encara més, de ser superwomans, no? Lluny d'això, evidentment, jo sempre he sigut molt exigent amb mi mateixa, he volgut donar el millor de mi, però sense aquesta exigència de ser superwoman, i tampoc del síndrome de la impostora que sovint tenim les dones, i que ja està bé, no?, que valem, que al final és esforçar-se, és posar el millor d'una mateixa, i això és el que estic fent durant tots els anys que porto a la política molletana.
0: No recordo quan es va fer aquesta presentació pública a l'any 2023, si també va ser un any abans, o potser va haver-hi uns tempos menors, ho dic també això. Per què aquest moment ara?
1: Sí, és veritat, hi ha gent que ens deia, però quan són les eleccions? I diem, no, el maig del 27. Ah, ostres, sí que comenceu d'hora. Sí, és veritat, mira, nosaltres des de Comuns, l'organització, teníem una mica aquest horitzó de tenir molta feina per davant. A més, estant a govern hi ha molta feina, i volíem, abans de marxar a vacances, poder fer aquesta presentació per poder anar també fent equip i bueno, doncs també aquesta feina de qui no ens conegui, donar-nos molt més a conèixer, i bueno, doncs vam plantejar que al setembre començarà una tardor amb molta feina, com totes les tardors, i volíem doncs fer aquest acte, fer aquest punt de trobada amb la ciutadania ara, i evidentment hi haurà després de l'estiu. Però ens venia de gust, i també des de Comuns als diferents municipis ho estàvem fent en aquest moment. L'altre dia també Lliçà, doncs el company Antonio Polo, que va ajuntar moltíssims centres de persones, i ha estat una decisió una mica organitzativa.
0: Després comentem temes d'actualitat mollatana, entre d'altres, doncs, aquest...

0: aquest anunci, no, d'aquests 3 milions d'euros que s'han d'invertir, doncs, a les escoles públiques de la ciutat en aquests propers 2 anys.
1: Exacte. D'aquí al 2028, des d'ara fins al 2028, més de 3 milions d'euros en inversions que calen per millorar les nostres escoles. Algunes inversions, doncs, que se'n van, més enllà de la competència municipal, i que se sumen també al contracte de manteniment que tenim amb les escoles en el dia a dia, d'anar mantenint i d'anar, doncs, aquelles petites coses que van, doncs, fent-se malbé o necessiten ser reparades, etc. Per tant, està consensuat i està parlat amb les direccions de les escoles i s'anirà prioritzant cada any. Està clar que tot no es pot fer, malauradament, que hi ha moltes necessitats i qüestions a afrontar, però aquí hi haurà, doncs, tema de millores de finestres, tema de lavabos, tema d'aules, espais comunitaris, molts temes. I per tant, bueno, per nosaltres, per Comuns, és fonamental posar les millores dels equipaments de les escoles públiques, perquè evidentment els espais de les escoles també eduquen, els espais formen part d'aquest servei, no, públic d'educació pels infants de Mollet.
0: I un altre tema abans de la seva presentació com a candidat a l'alcaldia va ser divendres en aquesta entrega de les distincions cíviques a la nostra ciutat, que feia anys que no se n'havia fet cap, que l'última va ser amb l'Alexia Putellas, i per tant ens havíem de remuntar, doncs, a més anys enrere, que això ha fet, doncs, que en aquest cas hi hagi hagut moltes distincions, però en aquest cas la bona notícia també és aquesta unanimitat, no, de tots els partits a l'hora de donar, doncs, aquestes distincions a gent, empreses i entitats de Mollet, que sovint, doncs, potser no els hi posem cara i ulls o nom, no? I en aquest cas, doncs, es va fer justícia per la feina que fan.
1: Exacte. Justícia i un reconeixement més que merescut, que no els hi posem cara i noms, però tots sabem, no?
0: Sabem qui són, sí.
1: Que aquesta empresa porta molt temps, o aquesta associació, sabem qui són perquè formen part de Mollet. És Mollet no seria el que és sense totes aquestes persones, sense aquestes entitats o sense aquests comerços. Per tant, bueno, va ser un acte molt maco. Penso que tothom molt feliç i molt content del reconeixement de la seva ciutat. Això ha de ser, doncs, un goig, no? De dir, ostres, la meva ciutat reconeix. També especialment emotiu aquelles persones, doncs, que a títol pòstum van rebre aquesta distinció, perquè, doncs, no ho poden veure, però sí els seus familiars, les seves amistats, i penso que era molt necessari, que tocava fer-ho, que moltíssimes persones mereixen aquesta distinció perquè han fet, doncs, aquesta ciutat la que és, amb el seu temps, la seva passió i la seva dedicació. Així que, bueno, aprofito per, de nou, felicitar a tothom.
0: I si no m'erro, crec que aquest matí esteu o heu estat, en aquest cas, fent una visita, la tradicional ja visita als barris que es fa, doncs, amb l'alcaldessa i els regidors i regidores.
1: Doncs sí, jo mateixa soc, doncs, regidora del barri de Santa Rosa, així que avui des del matí estem per aquí al barri de Santa Rosa, visitant, doncs, comerços, diferents establiments. També parlarem amb l'associació de veïns ara d'aquí un parell d'hores. Estem a Canarimont també, i també mirant elements d'obra, no? D'obres i actuacions a la via pública que tenim projectades, i una mica mirant-les in situ, desbrossats, pintat, etcètera, no? Temes d'arbrat. Això és el que fem, doncs conèixer, tot i que ja ho coneixem, per veïns o per serveis municipals, però venir a trepitjar-ho i veure exactament les actuacions i poder informar més els veïns. També hi ha les carpes que es posen perquè tothom s'hi pugui acostar i plantejar el que consideri del barri, o a vegades d'altres coses que no són del barri, no? Que potser són de ciutat.
0: També parlem, en aquest cas, de la setmana passada, una trobada que es va fer a l'Ajuntament de Mollet per crear una comissió, doncs, per aquesta retirada de l'amiant a la nostra ciutat, que al cap i a la fi, doncs, en els propers anys hi haurà aquesta obligació, no? Doncs, que acabi, doncs, sent retirat.
1: Doncs sí, aquest és un tema que preocupa i ocupa, ens ocupa, i per tant, doncs, la creació d'aquesta comissió és un punt de partida, però que tampoc és l'únic. És a dir, ja se n'estava parlant, però sí que des de la Federació d'Associació de Veïns i amb persones també de la Federació de Veïns de Catalunya, el tema de l'amiant, doncs intentar veure quins passos fem concrets per anar doncs, donant compliment a aquesta normativa, tenint una millor organització i un millor seguiment també, perquè és evident que això doncs, ho hem d'anar eliminant i fer-ho doncs, de la millor manera i també amb un calendari viable i que sigui doncs, factible.
0: I demà té lloc aquesta cloenda dels cursos i tallers de la gent gran on s'entregaran més de 700 diplomes a tota aquella gent que hi ha participat, sobretot això, la gent gran, però també moltes persones que fan de professors, de mentors de la pròpia gent gran, sent ells mateixos també doncs, gent gran, però amb aquestes habilitats o experiències que tenen per ensenyar doncs, a altra gent de Mollet.
1: Doncs sí, poca cosa a dir, només dic que a Mollet tenim una gent gran molt i molt i molt activa, amb moltes ganes de fer i de donar, no? I de rebre, de donar, de compartir i d'estar actius. Evidentment, soc conscient i hem de ser conscients que no tota la gent gran doncs, està en una situació de salut o de mobilitat per fer-ho de tot, però sí que aquest gruix important de gent gran doncs, que es troba bé, que es vol mantenir en forma, estan actius, que volen aprendre coses noves i penso que això és molt, molt positiu i molt saludable i demostra doncs, aquesta fortalesa no?, que tenim a la nostra ciutat.
0: I per xarxes ja hem vist que l'Ajuntament de Mollet ha fet un principi d'avís que si es preveuen aquestes temperatures altes tornarà a haver-hi, com els anys anteriors, aquesta gratuïtat de la línia de bus urbà, tant la U com la L2, sí. I que ens deien això, que la gent també es mantingui doncs, això per atents a xarxes de que quan hi hagin aquests episodis s'anunciarà doncs, aquesta gratuïtat.
1: Exacte, era una mica posar sobreavís de dir ja ho hem anat fent i ara doncs, seran aquests casos, perquè també hem de venir, no? Hem de venir regulats o emparats en aquests episodis que des del Procicat doncs, plantegen de calor, de diferents nivells de calor, però està clar que vindran episodis de calor intensa, de calor molt intensa, i estar preparats, tots coordinats, per activar doncs, tot el tema d'una banda refugi climàtic, però en concret el tema del servei, el servei del bus, aquesta gratuïtat, perquè la gent es pugui desplaçar amb aquest mitjà de transport sense haver d'anar pel carrer amb aquestes calors, que ara mateix jo us parlo des d'aquí al carrer, al sol, i doncs que evidentment per un tema de salut i sobretot a les persones més vulnerables, nens, nenes, gent gran o gent amb la pressió baixa, no? I per tant, bueno, és una mesura que s'avisa i llavors també que tothom entengui que doncs que hi haurà aquesta acció en favor de les persones.
0: Doncs fins aquí aquest espai de portaveus de tot el que vagi passant les properes setmanes. En tornem a parlar d'aquí 7 dies, Marina. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, a reveure.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2, perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc, I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, Un dirigible convencional, 180 metres de llarg, però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment i vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. I llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència, i això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un CAP. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa a aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el CAP, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària, hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre mereix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular d'acer aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km es fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí, en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, i per la nostra agradable sorpresa, els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat el financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir el viceministre i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros, i a més no té ni l'autonomia, no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, dic que estic parlant. I llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Societat Limitada, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no em quedem les ganes. Això és com a anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem 1.000 inversors.
0: Per tant,
1: no, ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer en aquest mateix dirigible, volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb la humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etcètera, no? Pues jo, perquè arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres, no? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns, no? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castella, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena, no? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, és, no, perquè no, perquè, però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? En fi, bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible manaquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutjat. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bé, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
15: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
16: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
15: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
18: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
17: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure a
5: amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
19: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
0: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
20: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendent en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
21: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
20: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
4: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
22: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% en la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
4: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
0: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
23: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
24: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
23: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria a nedar al Marroc.
2: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
0: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
2: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
0: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
6: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls, Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
7: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del Circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
8: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
7: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
25: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
26: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo, el primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue fue difícil, por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
25: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
9: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
25: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2 victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
10: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, que un día se lo podré contar a mis nietos.
25: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessant han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessant s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 2024. Dana. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
14: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del TermCat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
15: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
16: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim

0: passat l'estiu, això hi passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
2: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Als esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
3: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
1: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellver, bon dia.
6: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge que Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
6: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: Doncs aquest cas ha planat avui, en la sessió de control al Congrés, el president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez

0: Feijó han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijó ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
1: Feijó ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
4: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
5: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
6: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
6: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
9: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
8: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
11: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
10: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
12: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
10: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
1: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
13: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
1: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
0: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verd, Joan Herrera, pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
1: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
0: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou. Ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
14: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català, com Badalona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
1: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
16: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
15: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
0: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
1: I, per tant, defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
17: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
1: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
0: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
0: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
19: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
18: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
0: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
21: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
20: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en Català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
2: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
3: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
2: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
0: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
1: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
22: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
23: Un dia especial, porque la primera vez de hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
22: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
24: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente, tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
22: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
5: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
22: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea. També ho farà el nostre company en Joel Gascón, que ja s'està preparant per entrar i comentar un parell d'informacions destacades de la nostra ciutat. Avui tindrem com a convidades representants de Càritas Mollet. De tant en tant ens agrada tenir aquest contacte directe i tindrem amb nosaltres a Teresa Sacurón i també a Pilar Crespo, que és la treballadora social de Càritas. Després tindrem el darrer espai dels instituts en el Posa't les Piles, el CIES al Piles. Acomiadem el curs tot parlant amb alumnat de l'Institut Vicenç Plantada. Els escoltarem a veure què és el que ens expliquen. I avui també tindrem major oportunitat de fer-nos ressò i difusió dels tallers de gent gran per aquest estiu, així que parlarem amb la tècnica responsable de la regidoria de gent gran, la Laura Menacho, i també amb la directora del Centre de Serveis al Lledoner. Per acabar, tindrem a l'espai de psicologia i ens preguntarem per què cada vegada estem pitjor. És veritat que estem pitjor? És una sensació? Ho farem de la mà de la psicòloga Teresa Prades. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Molt bon dia.
0: Anem a comentar temes d'actualitat, com sempre, que és el que destaquem avui.
2: Doncs destaquem que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa, una nova zona d'estacionament que s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i que tindrà capacitat de prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Estem parlant concretament del descampat que hi ha entre el Teatre de Can Gomà i la comissaria de la policia local de Mollet. De fet, n'hi ha com dos, per molt que podríem considerar que és com un únic, però en aquest cas només seria una part, no seria tot això. En aquest cas, doncs, ara s'ha de qualificar aquest projecte, s'ha de netejar aquest aparcament per poder fer aquestes obres. Si més no, doncs, ara es treu això, s'aprova inicialment el projecte i el regidor precisament de projectes urbans i va publicar a Mollet, Raül Broto, diu doncs, que és un projecte engrescador, afirmant que aquest aparcament provisional serà d'ajuda pels veïns del centre mentre no es desenvolupi urbanísticament aquesta zona de la ciutat.
3: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de col·legis nous, inclús a Campany Criquet i per tant doncs, això una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
2: Abans de posar en funcionament l'espai es duran a terme diverses tasques de condicionament. Entre aquestes actuacions hi ha la retirada de residus acumulats, la neteja de la vegetació existent i els moviments de terres necessaris doncs, per garantir unes condicions adequades de seguretat i salubritat. Un cop finalitzats aquests treballs previs es procedirà a la pavimentació del terreny i l'organització de les places d'estacionament. A més, doncs, això està prevista la plantació d'arbrat, una actuació que permetrà doncs, crear uns petits espais d'ombra i pel que fa doncs, això a la tramitació administrativa, no? Que sempre doncs, costa. Doncs, el consistori ha demanat l'informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'Art Metropolità. Després el projecte romandrà en exposició pública durant un període de 30 dies hàbils i un cop completat aquest procés i aprovada definitivament l'actuació, es podran iniciar els tràmits per licitar les obres.
0: És a dir, que encara haurem d'esperar una mica que els veïns d'aquella zona doncs, no hi pensin que serà una cosa immediata, sinó que, bé, com a mínim, jo 2 o 3 mesos i ara està coincidint en època d'estiu.
2: Que, si més no, una miqueta l'objectiu és que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que esperen això, a l'espera de la Comissió Territorial per iniciar-ho tot.
0: Molt bé. Més coses, Joel.
2: Doncs comentem que més de 200 persones han reforçat les seves habilitats digitals gràcies al programa Més Digitals, una iniciativa que busca facilitar l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies i reduir la bretxa digital. Una formació gratuïta i presencial que s'ha dut a terme en 3 centres cívics de la ciutat amb cursos de 15 hores de durada i impartits en grups reduïts que s'han adaptat a diferents nivells de coneixement per donar resposta a les necessitats de cada participant. Una oferta formativa que s'ha estructurat amb 3 itineraris i de fet doncs, des de conceptes bàsics com fer trucades, connectar-se a una xarxa wifi o diferenciar entre els codis PIN o PUC, però d'altra banda doncs, també doncs, els que ja estaven en un món digital més endinsat, doncs s'han abordat la realització de tràmits en línia, com pot ser també doncs, amb l'IDCAT mòbil i altres serveis públics.
0: Molt bé, doncs recordem allò que Mollet ha liderat, no? El que ha estat el tema de la
2: xarxa d'inclusió.
0: Exacte, no? Amb la qual cosa, doncs, benvinguda sigui tota aquesta formació també per a aquelles persones que no quedin excloses. Joel, ho deixem aquí. Tenim molta més informació, però serà a partir de 1:00.
2: Exacte.
0: A l'informatiu Mollet al dia.
2: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la. En general, aquest dimecres hi ha més calor encara que no pas ahir. La temperatura de la tarda estarà voltant al als 28-30 graus a molts indrets de la costa, ja cap als 34-35 graus a l'interior gironí, cap al prelitoral barceloní o també l'interior de l'Ebre, i arribarem als 36-37-38 graus aquesta tarda en alguns indrets de la terra ferma. De núvols, pocs aquest matí, alguns cap a l'Ebre, i aquesta tarda d'altres al Pirineu amb alguna tempesta, sobretot a l'Alt Pirineu, les més fortes al voltant de la Cerdanya, però tempestes que no es donaran a la resta del país. N'estem pendents a la xarxa.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que teníem com a convidades en el Posa't les Piles a les representants de Càritas Mollet, concretament la seva portaveu, que és la Teresa Sacurún, ara, a més, distingida. Molt bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: És que et vam veure el divendres,
1: sí?
0: Recollint la distinció cívica.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I també tenim a la Pilar Crespo, que és la treballadora social de Càritas aquí a Mollet del Vallès. Benvinguda, Pilar.
2: Bon dia.
0: Amb totes dues, sempre iniciem les converses abans de fer-ho allò per antena, per compartir amb vosaltres, ja comencem a xerrar. Som allò, doncs, persones que ens agrada comentar, no? I els estava preguntant pel tema de la regularització d'immigrants, no?, que es va engegar a l'abril, si no m'erro, i crec que finalitzarà el dia 30 de juny, i que us comentava això, que des del Centre de Formació per Adults ens havien dit que aquesta regularització amb ells també els havia afectat, no?, perquè hi havia moltes persones no vingudes que havien demanat d'inscriure's en cursos de català i de castellà, i evidentment vosaltres ja ens vau dir sí, sí, ens ve allò molta feina en aquesta època, perquè molts dels beneficiaris que teniu es podrien acollir, no?
2: Aquesta... Claro, el tema de la regularización lo que permitirá es que las personas puedan acceder, pues, a todos los recursos, bien educativos, bien eso, porque claro, su situación no se lo permitía y ahora sí. Ahora sí que podrán acceder.
0: I em comentaves, Pilar, que vosaltres teniu ja una advocada a nivell de Càritas Diocesana, no?, de Terrassa, m'imagino, que està donant allò, doncs, aixopluc a tots els casos de la comarca.
2: Sí, con la realidad que estamos viviendo, pues Càritas Diocesana ha puesto una abogada al servicio de los casos, que aquí en Mollet también hemos tenido bastantes, de los casos más complicados, de aquellas personas que tienen una situación a nivel de penales, a nivel de situación complicada para gestionar, o que ellos mismos vemos que no serán capaces de llevarlo a cabo, y se ha dado soporte a estas familias.
0: Perquè recordem això, que s'havia de demanar allò un informe de vulnerabilitat, que això ho tramitaven des de serveis socials, no?
2: Exacto, totes aquelles persones solas que no tienen hijos a cargo tenían que tramitar el informe de vulnerabilidad que se ha gestionado desde servicios sociales. Se solicita en la OAC y servicios sociales lo tramita.
0: Jo els hi comentava que he sentit que des del tercer sector també s'ha demanat allò que s'ampliï aquest termini, no?, que no finalitzi el dia 30 de juny, sinó que l'allarguin i que siguin allò 15 dies més, precisament per l'allau, no?, de peticions que s'han hagut de tramitar, però no sabem encara si això...
2: Sí, no sabemos todavía nada, y claro, sí que la verdad que sería necesario, porque claro, hay muchas personas que a la hora de solicitar penales, determinados países, es muy complicado obtenerlos y claro, necesitan más tiempo. Y luego lo que nos estamos encontrando también, a medida que se van resolviendo los expedientes que tienen que acceder a la comisaría, pues está todo colapsado. Està tot col·lapsat per acoger cites.
0: Teresa, amb vosaltres havíem fet allò, doncs, més o menys balanç del 2025, però hem de dir que les dades allò oficials, Càritas les facilita en coincidència amb el Corpus, és a dir, a principis de juny. Nosaltres també hem rebut aquest informe, sí. I com sempre ens agrada, anem a veure, no?, aquests paral·lelismes que tenim a la nostra ciutat, del nombre de persones beneficiàries. Nosaltres, a nivell, no?, de Càritas Diocesana de Terrassa, doncs, pues, la gran majoria són d'Amèrica, dones, sobretot s'atén a la franja d'edat de 26 a 65 anys.
1: Pues estàvem repassant una mica amb la Pilar tot això, i les dades més o menys coincideixen, no? Perquè aquí les dades generals de Càritas són de tot el Càritas de Terrassa, no?, de la diòcesi de Terrassa, i per nosaltres es podria, no?,
2: senyalar, sí, és una radiografia,
1: perquè realment, doncs, dèiem homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres són homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als, no?
2: Sí.
1: Tenim un tant percent important, o sigui, de 0 a
2: 35 anys,
1: a 35
2: aquí
1: anys.
2: En Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja d'edat, digamos,
1: més important.
2: Más importante.
1: I llavors el 40% són els altres, el 35% en els...
0: Doncs població molt jove, no?
2: Sí, que ja coincide...
0: La que arriba aquí a Mollet del Vallès.
2: Con uno de los titulares de Càritas, que es cada un... que casi una de cada dos personas son niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
0: Això ja ho havien comentat, que us estàveu trobant.
1: De fet, en comparació amb l'any 2024-25, les famílies han augmentat un tant percent, un 12%, però la quantitat de joves i les persones ha augmentat quasi un 70-80%, és a dir, que eren famílies amb nens. Valen, això sí que això ho hem notat, que realment han vingut famílies amb molts més amb fills.
0: I famílies allò per la idea que tenim de família o monoparentals, allò mare amb fills o pare amb fills?
1: Depèn de quins països, no?
2: Sí, famílies con niños y familias monoparentales, que son las situaciones más complicadas. Porque no olvidemos, claro, que la gran mayoría viven en situaciones en régimen de realquiler y son situaciones muy complicadas.
0: Sí, sí, de fet, allò veiem que pel que fa al tema d'habitatge a nivell general es posa que la gran majoria són de relloguer o lloguer i després ja seria acollida sense pagar, sense habitatge,
1: exacte,
0: ocupació...
1: Clar. Sí, sí, és així, El que passa que també nosaltres, aquí a Càritas, si mires les persones que venen a l'acollida, doncs ens trobaríem en aquesta situació. Si tu mires, per exemple, el menjador social que venen, et diria que pràcticament el 90% o més són gent que viuen en habitacions o a vegades, doncs, en tendes de, o sigui, del carrer, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí,
1: no, no, no, és així,
0: sí, eh? Sí, és que és ara no estem parlant únicament de Mollet,
1: no.
0: Vas a qualsevol població,
1: clar,
0: i hi ha, doncs, un nombre important de... veus tendes de campanya, no?
1: Jo crec que això anirà, anirà un moment segur.
0: Sí?
1: I tu jo crec que sí, perquè a més a més te'n dones compte, si tu vas a Barcelona, vas a alguna altra ciutat important de fora de Catalunya, fora d'Espanya, diguéssim, fora a l'estranger, veus doncs que les perifèries i el mateix centre de les ciutats està plena de tendes de campanya, de gent que viuen al carrer. A París està... Jo, i aquí a Barcelona, que l'altre dia que vaig anar a Montjuïc, a les vores de les autopistes, també vas veient tendes de campanya, cosa que fa uns anys enrere, pocs anys, això no ho veia. És a dir, que això anirà un moment, perquè, clar, hi ha una crisi d'habitatge importantíssim, els sous estan molt baixos i la gent no poden adquirir ni poden arribar a pagar un lloguer com s'està pagant. És que és impossible. Mm-hmm. És que jo no sé si això no s'arregla, no sé com ho tindrem, però jo crec, per lo que he vist, lo poc que he vist, perquè no surto gaire, però m'estic escandalitzant més,
0: sí,
1: això.
0: Sí, no.
1: A més, segur, eh?
0: Ja fa anys que veient allò que va en augment. Sí,
1: però és
0: sí.
1: Que en poc temps s'ha augmentat moltíssim. Llavors, aquest és el que no sé com això ho podem entomar, tot i que s'estan fent moltes trobades per parlar sense el sensellarisme, estan treballant, aquí a l'Ajuntament estem en comissions i coses treballant, però és que la solució no és fàcil, això no és una cosa d'un municipi, és una cosa molt, molt global, eh?
0: Pilar, que veig allò amb números que ens portes. Quin nombre de beneficiaris heu tingut el 2025 aquí a Càritas Mollet?
2: Aquí a Càritas Mollet pues hemos tenido un total de 430 personas, que en familias serían 238 familias.
0: Uh-huh.
2: Siempre podemos destacar que la gran mayoría sigue siendo rostro de mujer y estos son los números que...
0: I sobretot, a mi el que em crida l'atenció, de fet, ja posàveu en marxa, no?, aquest acompanyament també als joves, no?
1: Sí.
0: Recordo aquest programa que vau comentar.
1: Sí, és el programa que està vinculat amb l'IES Mollet, que és perquè els nouvinguts que arriben i que, bueno, que no coneixen l'idioma i estan molt desubicats, realment. I és que ho parlàvem antes d'entrar, deia a mi... em preocupa també aquesta gent, aquests joves que acaben d'arribar amb 15, 16, 14 anys, que no saben ni l'idioma, que no saben res, estan desubicats, i aquesta gent està en l'edat escolar, l'edat de formar-se, no? I si no coneixen l'idioma i no es posen a nivell curricular, diguéssim, com ho faran? Vull dir, es quedaran...
0: De fet, nosaltres la setmana passada vam tenir alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Mollet, i veiem que en gairebé tots els centres, jo diria,
1: sí,
0: tenen aquestes aules d'acollida, que tenen un període de
1: sí,
0: dos anys,
1: sí,
0: no? I que...
1: I s'està treballant molt, perquè l'altre dia que tenim la reunió a l'IES ho estan treballant i buscant recursos i mirant coses que els nanos s'ubiquin, que entrin dintre del poble, no? Però tot i així, penses aquests nanos que arriben de fora i que... com ho tindran, no?
0: Aquests joves, nosaltres, la gran majoria era de països de Sud-amèrica, no sé si també d'aquestes famílies que ens comentes, Pilar,
2: sí,
0: també la gran majoria...
2: La gran majoria són procedentes de països de Sud-amèrica. I, com decía Teresa, és que sí que tenemos que poner ahí mucha atención, porque, claro, son familias con niños, y sobre todo estos niños, que parten de una situación de desigualdad terrible. Y aquí ya podríamos hablar incluso del fenómeno de la pobreza intergeneracional, que son familias que no pueden ofrecer pues un bienestar a nivel de nutrición, de salud, de educación, de mantener unas asas, un entorno estable, también por la situación que viven de inseguridad en habitaciones, que no les permite tener una estabilidad. Y esto es un fenómeno que tiene mucha probabilidad de que al vivir en una situación así se vuelva a repetir estos patrones.
0: De
2: y tenemos
0: fet,
2: que, no sé, de parten fet, de...
0: Sí,
2: no
0: estava,
2: tenen les mismes oportunitats.
0: Estava pensant, Pilar i Teresa, que justament en aquesta memòria de Càritas es destaca això, el tema de la xarxa, de que no hi ha xarxa, que cada vegada doncs, les persones nouvingudes és més vulnerable precisament per aquesta manca d'oportunitats i perquè no té aquesta, no? Aquesta acollida que intenteu fer des de Càritas.
1: Sí, això és el que intentem fer, però a vegades ens costa també, costa perquè també estem voluntaris i fer projectes i a vegades costa una mica, no? Però això també es veu una miqueta a nivell de la societat, que cada vegada som més individualistes, estem més tancats, la gent costa, costa fer xarxa. Encara que a vegades fem moltes coses, però a l'hora de la veritat la gent està bastant soles, això és el que està,
0: s'està veient.
1: Bueno,
0: de fet, el tema de la solitud, i fins i tot allò entre la població jove, també. Hi ha
1: perquè a vegades,
0: no, problemes de benestar emocional, clar, per aquesta solitud.
1: A vegades parlem de la solitud no desitjada, les persones grans que estan soles, però als joves també els hi passa el mateix, hi ha molts joves també es passen amb això, i això és el que tindríem que intentar treballar, i això a nivell municipal, no sol de cara, sinó a nivell de fer xarxa, de fer coses que els nanos es puguin trobar i que puguin compartir, que això és el que necessitem, no?
0: Escolteu una cosa, més enllà d'aquestes xifres, portem ja doncs, mig any 2026, tenint les dades del 2025, on esteu posant allò a l'èmfasi, allò sobretot el treball de Càritas aquí a Mollet, us heu trobat amb el procés de regularització, però no sé si doncs, això encara continueu amb el tema de joventut, també el tema habitacional, sempre ho poseu allò sobre la taula, no? Que és un gran problema per la societat en general, però clar, per aquestes persones encara més agreujat.
1: Jo, allò de la vivenda, l'habitació, i això és una de les coses que em preocupa moltíssim, moltíssim, perquè veus la gent com pateix la situació que està, que es queden, primer que es queden en una situació sense res, perquè a vegades no poden pagar ni l'habitació, perquè a vegades estan pujant més, una habitació pot valdre 450 euros, una habitació sense dret a pràcticament a res. Escolta, aquesta gent, per treballar, per guanyar un sou, primer, molta gent no poden treballar i són amb diners negres. Llavors ens ho tenen molt malament. I veus que molta gent prefereixen viure al carrer o agafar a no pagar aquests diners, perquè et diuen, home, és que almenys podré tomar-me un cafè o podré... Es troben en una situació que a mi em preocupa moltíssim. I ho veig molt a nivell del menjador. El menjador social, pensa que tenim la majoria de persones que viuen, la majoria, viuen en habitacions o al carrer, amb un problema de salut mental importantíssim, amb consums actius o amb tractament, i són una gent molt i molt vulnerable. Llavors, clar, ens trobem en una situació que és molt difícil treballar amb ells, i cada vegada ho veiem que això s'està empitjorant. Aquesta situació jo la veig cada vegada, no sé, Pilar, tu què diràs, però les que estem des del principi en el menjador, que més del... cada vegada tenim la gent amb més dificultats per poder tirar endavant i per poder donar les respostes. És que trobes gent que està a les mateixes xaboles o tendes de campanya que estan ubicats en algun lloc, ve algú i els hi tira a terra. Els hi tira a terra, llavors no tenen, és que no tenen res, i veus que la gent està però molt malament.
0: De fet, ens consta, ara que parles allò del sensellarisme, que crec que també a nivell de Mollet del Vallès també vau fer una trobada, no?
1: Sí.
0: Per detectar aquestes situacions que, com comentàvem, abans potser no se'n parlava i ara ja es comença a parlar, i no sé si estan detectats alguns punts, no? On es donen aquestes situacions de persones que viuen al carrer.
1: Jo crec que tenen l'Ajuntament, nosaltres tenim detectats on viuen els nostres, els que venen al menjar social, sabem on estan i els tenim més o menys localitzats, no? Però és que hi ha gent que estaven a dormir doncs, a l'hospital o al carrer, vull dir, això és així, és que és així. I d'aquí en el menjar on tenim un tant % de gent que està en aquesta situació,
0: Comentàveu també, necessitem també mans, persones que, no?, que col·laborin allò amb Càritas, a més arribem sempre a l'època de l'any, no? Que
1: sí.
0: Jo sempre recordo allò del banc dels aliments, allò la fam no fa vacances, doncs penso, és veritat, les situacions aquestes no marxen de vacances, sinó que s'agreugen.
1: Exacte, però nosaltres el mes d'agost, evidentment, tanquem, perquè tot, és que els tècnics tenen que fer vacances, la gent fa vacances, tanquem, però hi ha un telèfon d'urgències que comença amb l'urgència, serà atesa, tant per el Càritas Diocesà de Terrassa com per des d'aquí. Vull dir que això no patiu, que si hi ha qualsevol cosa ho assumirem, no? Però llavors tenim la botiga, tancarem, o sigui, hi ha coses que es tanquen normal, però el menjador no, continua, i a l'agost és la gent que volen fer vacances, ahir mateix vam tenir una reunió del menjador i vam dir, bueno, va, miam les vacances. Clar, tenim en pinces, llavors sí que demanem que si algú d'aquests, o inclús els joves, aquests nois de 17, 18, 19, 20 anys que estan a la universitat, però que tenen i que tindran un dia a la setmana, un parell o tres d'hores per poder venir al menjador, doncs que ens truquin, perquè necessitem aquest reforç. Entre juliol i agost necessitem reforç pel menjador. I durant el curs, doncs, si hi ha gent que puguin, doncs, i que tinguin idees o que tinguin ganes de treballar, que tinguin un compromís, també haurà d'un compromís. No? No és allò de dir, bueno, vinc un dia i s'ha acabat. No, un mínim de compromís. Però, bueno, hi ha diversos projectes diferents i que cadascú, doncs, bueno, pues, jo tinc una hora, tinc una hora a la setmana, doncs, pues, estupendo. Pues, vale, anem cap a, doncs, jo què sé, el reforç escolar, doncs, pues, estupendo. Doncs ja s'ubicaria.
0: Al setembre, com engegarem, Pilar?
2: Pues... con fuerza. Sí, con los proyectos que ya llevamos, y bueno, si surge alguno más, pues según los datos, pues poner el énfasis en la realidad que nos encontramos.
0: Ara en el menjador, que n'hem parlat, quin nombre de persones teniu? Allò...
1: Ara tenim 28 persones en llista, no? Tenim un promís d'unes 22 persones que venen diàriament, no? Però 18, 22, depèn, no? Però tenim unes 20... unes 20 no, tenim 28 persones inscrites. Mm-hmm. Passa que a vegades alguns fallen, eh? També tenen metges, algun estat ingressat, algun... Bé, tenen coses i ja està.
0: I els pisos, Pilar? Com
2: pues...
0: estan anant?
2: Bien, bien.
0: ¿No? Siempre ens porteu allò bones dades, ¿no?
2: Sí, ahora lo tenemos, bueno, como siempre, completo. La siguiente familia saldrá ahora en diciembre y, bueno, entrará la siguiente y la verdad que muy bien, muy bien, porque ha cumplido todo el plan de trabajo, se va con una estabilidad y, bien, yo creo que el objetivo lo estamos cumpliendo.
1: Sí, el problema que tenemos son las sortidas.
0: Ja.
1: Les sortides, perquè aquesta, clar, necessiten un habitatge, ja. És el que dèiem. I aquí és on ens trobem encallats, no? Però bueno...
2: Si a esto le agravas que son familias monoparentales, pues esto todavía se complica más, porque a pesar de tener un trabajo estable o unos ingresos, le dificulta a la hora de acceder a un alquiler.
0: Uh-huh. Sí, clar, perquè només és un sou el que entra.
1: Exacte. I et demanen molts, et demanen dos sous, et demanen moltes coses, van per llogar un pis, abans no ens demanaven tantes coses. I ara demanen moltes coses.
0: Moltes coses.
1: Sí.
0: Abans que has comentat allò, aquest, no? Aquest rebuig de la societat a la pobresa, no? Que comentaves, clar, és que fins i tot la gent agredeix, no? O els desmunta, no? Això ho noteu també a nivell de la botiga? De la botiga de... És a dir, que a la gent li costa d'entrar a comprar.
1: Ah, no, sí, això sí que ho veiem. Jo no sé si tenen rebuig.
0: No, allò d'agradir allò...
1: No.
0: Però de que costa encara trencar aquesta barrera de dir, escolta'm, tenim coses que estan molt bé...
1: Sí. I a més, és per principis, és a dir, si hi ha roba que podem reaprofitar, i és el que deien, no? Una miqueta l'economia circular, no? que les coses es poden aprofitar. No hi ha... Aquesta cultura costa moltíssim, no? I potser perquè és Càritas i dona la sensació que

0: persones han rebut roba a cost zero. Vull dir que serveix doncs, per això. No? Uh-huh. Bueno, a veure si la gent s'anima i que vagin a entranyes i em diuen, entreu, si no trobeu res, doncs sortiu, bona nit i bon dia, o ja estàs acabat.
1: I ja tornareu
0: un altre dia.
1: Exacte.
0: Perquè hi ha coses que val la pena.
1: Però sobretot trencar aquesta barrera.
0: Trencat.
1: Amb la Pilar i la Teresa un dia haurem de fer allò un programa especial dedicat única i exclusivament a Càritas, perquè se'ns acaba el temps. En tot cas, us donem les gràcies per haver-nos acompanyat. També doncs, us donem les gràcies per la feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ens retrobarem també a la tardor, perquè ja sabeu que cada X temps els truquem a la porta perquè vinguin a parlar.
0: Molt bé,
1: Teresa, Pilar, bon estiu.
2: Gràcies, igualment.
1: Gràcies. Ara donem tot seguit pas a l'espai aquest que compartim amb els alumnes, en aquest cas de l'Institut Vicenç Plantada. Parem atenció a veure què ens diuen per acabar el curs.

0: Bon dia, som el grup de segon d'ESO de l'Institut Vicenç Plantada i avui parlarem sobre el consum de substàncies il·lícites.
1: Les drogues il·legals poden portar una sèrie de problemes seriosos. Per exemple, poden danyar el cervell, dificultant la memòria, la concentració i la presa de decisions. Poden afectar el cor, els pulmons, el fetge i els ronyons. Si algú consumeix una quantitat excessiva, corre el risc de sofrir una sobredosi, la qual cosa pot ser fatal. A més, hi ha els qui es tornen addictes i resulta molt complicat deixar de consumir.
2: L'impacte també s'atén a les emocions. Poden generar ansietat, tristesa, canvis d'humor i dificultats per dormir. En alguns casos, les persones poden experimentar al·lucinacions veient o escoltant coses que no existeixen. Les repercussions també es noten en la vida quotidiana. Una persona pot tenir més discussions amb la seva família, perdre amistats o veure com les seves qualificacions a l'escola disminueixen. A més, gastar diners en drogues pot portar a problemes financers.
3: D'altra banda, el consum de drogues il·legals pot implicar problemes legals com a multes o fins i tot de presó. Depèn del país i la situació. Finalment, les drogues augmenten els riscs d'accidents, ja que poden fer que les persones actuïn de manera impulsiva o perdin el control. Per aquestes raons són extremadament perilloses tant per a la salut com per a la vida de les persones.
2: El consum de drogues genera conseqüències devastadores i multidimensionals que deterioren greument la salut física i mental de la persona, alhora que desencadena una espiral de problemes en l'entorn familiar, laboral i social, que sovint deriva en aïllament, fracàs personal, situacions d'alta vulnerabilitat o risc d'accidents.
4: El vapor pot ser addictiu perquè sovint conté nicotina, una substància que crea dependència. La nicotina provoca sensacions de plaer al cervell i fa que la persona en vulgui consumir més. A més, els sabors i l'àmbit de vapejar també poden reforçar l'addicció. Una de les causes per el motiu perquè és addictiu és la dopamina. És un missatger químic, per exemple, en la neurotransmissió fonamental al nostre sistema nerviós central.
5: Deixar de vapejar pot ser molt complicat per a moltes persones que són addictius a la nicotina. Quan deixen de consumir-la, poden aparèixer símptomes d'abstinència com irritabilitat, ansietat, nerviosisme, dificultat per concentrar-se, ganes intenses de tornar a vapejar i fins i tot canvis en el son o l'estat d'ànim. No només pot ser addictiu el vapor per la nicotina, sinó també l'hàbit de vapejar. Per exemple, després de menjar, quan estàs amb amics, mentre estudies, això fa que deixar-ho impliqui canviar rutines i costums. Alguns beneficis de deixar de vapejar són menys dependència de la nicotina, estalvi econòmic, més exposició a substàncies inhalades i major control sobre els propis hàbits.
4: Les substàncies que poden causar la dopamina en el sistema cerebral, com per exemple la cafeïna, el cafè, el té, begudes energètiques, també les begudes alcohòliques, la nicotina,

tabaco i vapers, i l'últim, els medicaments que per trastorns o altres drogues il·legals, com per exemple la cocaïna.

0: el consum en els menors.
1: La producció de diverses substàncies addictives com el vapor, tabac i altres substàncies il·lícites es troba en màxim històric a nivell mundial. Les estadístiques, segons el Ministeri de Sanitat d'Espanya, en menors d'entre 14 i 18 anys són el 52% a l'alcohol, el 33% al vapor, el cigarret electrònic, el 20%, el tabac convencional, el 13% en substàncies il·lícites. A nivell d'adults canvia una mica, però segueix sent semblant, perquè, per exemple, en l'alcohol un 43%, en tabac un 20%, en vapers i cigarrets electrònics un 2% i en substàncies il·lícites un 6%, com cannabis i altres. I finalment, el percentatge restant és en altres substàncies il·lícites i il·legals.
2: Les substàncies poden arribar als menors a través de persones que les venen o les faciliten. Es distribueixen mitjançant la venda, l'intercanvi o el lliurament directe, sovint en entorns socials i a través de contactes personals.
0: Les substàncies addictives poden arribar als menors a través de les vendes il·legals, per part dels traficants o coneguts, o altres joves. Aquesta venda es realitza sovint en els espais públics, entorns escolars, festes o mitjançant contactes a les xarxes socials i aplicació de missatgeria. També poden obtenir alguns productes com els vapejadors a través d'internet o establiments que no controlen adequadament l'edat dels compradors. Els compradors són les persones que adquireixen les substàncies addictives a través de la venda o d'altres vies d'accés. Els consumidors són aquelles que les utilitzen ja sigui de manera ocasional o habitual. En molts casos, el comprador i el consumidor són la mateixa persona. El consum d'aquesta substància pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental, especialment en els menors.
2: Els menors poden consumir substàncies addictives per curiositat, per pressió del grup d'amics, per imitar altres persones o per sentir-se acceptats. També ho poden fer per evadir problemes o per buscar noves sensacions, tot i que això pot perjudicar la seva salut.
1: En conclusió, actualment ha pujat molt el consum en diverses substàncies que no tenen res de bo per al nostre cos i a la nostra salut, i creiem que hauríem de controlar la seva venda. Després de tot el que hem dit, esperem que tingueu en compte amb aquest tipus de coses.
2: Moltes gràcies per escoltar el nostre espai de l'Institut Vicenç Plantada del grup de segon d'ESO, i avui hem parlat de Júlia Pacheco, el John Cano, el Libra Sancare i el Geraito Aquiza. Moltes gràcies a la Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Avui en el Posa't les piles fem una excepció perquè tenim oportunitat i ens agrada sempre aprofitar aquestes oportunitats radiofòniques, i és que sempre en coincidència amb l'inici d'inscripcions de la regidoria de gent gran ens agrada fer-ne difusió, i justament aquesta mateixa setmana s'ha obert la inscripció per als tallers que s'ofereixen, que es faran aquest estiu. Així que ens acompanya la tècnica responsable de la regidoria, que és Laura Menacho. Benvinguda, Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Emma, molt bon dia a tothom.
1: I també, doncs, la directora del Centre de Serveis al Lledoner, la Dolors Ramírez. Benvinguda, Dolors.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Anem a comentar aquesta setmana, aquest dilluns passat, s'obria la inscripció, s'allargarà fins al dia 26, és a dir, que tenim de temps el que queda d'aquesta setmana i la setmana vinent, tenint en compte que el 24 és festiu. Però expliqueu una miqueta, jo, Laura, quina és l'oferta que feu? Quin nombre de places,
2: sí,
1: cursos...
2: Exactament, com tu has dit, el mes de juliol, perquè les persones grans del municipi no es quedin sense activitat de cop, perquè les acabem de fet avui, demà és la festa final de curs. Oferim un bon grapat d'activitats, en concret són 13, que tindran lloc entre el dia 1 i 24 de juliol. Ara, a continuació, explicarem una mica quines són aquestes activitats, però són 200 places d'activitats que es fan en el Lledoner, en l'Espai Sant Jordi i, excepcionalment, a la Marineta, perquè justament estem a punt de començar una petita obra en l'Ateneu Gran, i les activitats que normalment estan programades allà al mes de juliol les farem a la Marineta.
1: Està bé, perquè de fet allò són espais que estan ben propers, no? Vull dir que per als usuaris i usuàries no comporta cap mena de problema.
2: Efectivament, tenim aquesta sort de que sigui un espai molt cèntric i molt proper a l'Ateneu Gran.
1: A mi el que m'ha cridat l'atenció, perquè nosaltres sempre veiem aquests tríptics que es fan des de la regidoria, i el primer, quan vau començar allò, habilitats personals, paraules que abracen, a mi se'm va encendre la llumeta i vaig pensar, ai, si el per molts anys... era la paraula, el fil conductor. Jo no sé si va en aquesta mateixa línia, no? El paraules que abracen.
2: Jo potser, perquè m'ho he estat mirant amb deteniment abans del programa, i m'agrada molt la descripció que suposo que ha preparat la Paula, que és la persona que portarà aquest taller en concret, i vaig a llegir-la perquè crec que resumeix molt bé en què consistirà aquest taller. Diu: redacta cartes que celebrin amb tendresa allò que ens ha marcat, escrits dedicats a persones estimades, a instants plens de llum, a una ciutat que ens ha acollit, a una amistat que perdura. No són comiats ni promeses de futur, sinó homenatges al que ha estat valuós i mereix ser recordat. Crec que sí, va molt
1: sí,
2: en la
1: sí,
2: línia
1: no,
2: del per molts sí, anys, i de fet, si voleu la Dolors, si vol explicar alguna coseta més de com ha sorgit aquesta activitat en concret, perquè ha estat una proposta de la mateixa Paula Carpintero, que com sabeu està aquí a l'Ateneu Gran, i a l'Lledoner, i a vegades també a l'Ateneu Gran.
1: I de vegades a la ràdio.
2: I de vegades a la ràdio, exacte.
1: Digues, Dolors.
4: Doncs una miqueta aquest taller és per recuperar un format que actualment, amb el tema de tot el que és tecnologia, està una miqueta com oblidat o deixat de banda, que és el tema de format carta. I en aquest sentit no ha de ser una carta adreçada a ningú especialment, pot estar adreçada a nosaltres mateixos. És més aviat com un treball que de fer d'introspecció, no? Una mica a nivell d'emocions, a nivell d'allò que jo vull que es recordi. Pot ser una carta que tu puguis deixar algú... O sigui, és recuperar aquest format que, malauradament, s'està perdent molt, que és el de la carta, perquè anem amb el missatge de WhatsApp i abreviant i això, i llavors és una miqueta... recuperar aquest format.
1: De fet, jo estava escoltant a la Dolors i pensava, quina enyorança, allò, aquelles postals d'estiu, no?, que sí, enviaves dient, t'envio allò, no?, molts records des de tal lloc que aviat ens veurem, no sé.
2: Exacte.
1: És veritat que ara ja, doncs, això, amb un missatge de WhatsApp ho solucionem tot.
2: Exacte.
1: Doncs ens agrada aquesta proposta. Què més destacaríeu, allò de... suposo sempre ens ho dieu, que escolteu molt els usuaris i usuàries, doncs, i que, per tant, hi ha vegades que veiem allò nou, però aquesta vegada no, són allò cursos que...
2: Però sí que tenim...
4: Però són les novetats.
1: Són novetats?
4: Sí, són novetats.
2: I a més, vull un moment només, vull potser destacar que en aquest cas les persones que han traslladat aquesta necessitat han estat els mateixos monitors, professors voluntaris. Perquè tenim el brodat japonès, que és una proposta que ha vingut de la Laudina, i tenim el taller... Perdó, no, aquesta és de la Paula. Però sí, per exemple, el de brodat japonès, que és un dels altres, de les altres novetats, ha estat una proposta de la Laudina. O sigui que com a través del professorat voluntari ens arriben les demandes dels usuaris i usuàries.
4: Exacte.
1: La Laudina Alcalà,
4: Laudina Alcalà, aquesta la va proposar ella. I després també, per exemple, la costura, també són les monitores voluntàries les que ens diuen quina peça volen fer l'estiu, i en aquest cas doncs es farà un vestit d'estiu molt senzillet, però que elles ensenyaran com fer-lo.
1: I jo també vull la Carmen Pedrosa, que nosaltres li diem que és la community manager del grup de playback de Camp Antiquet.
4: Sí, que el fa juntament amb l'Antònia Rosales. I també m'agradaria destacar el taller de mitologia i cultura grega, que pot semblar com, ostres, ara el juliol, filosofia, mitologia, això és... Aquest taller està fet d'una manera molt, molt didàctica, és molt divertit. Es faran lectures de clàssics, però no serà... Aquella, a vegades tenim aquella imatge de mitologia i ens ve quan estudiàvem. I no, s'ha pensat en fer-lo d'una manera que realment... És que no deixa ser una aventura, tot el que són les tragèdies dels déus. I és una aventura, realment, no? Llavors, és una miqueta una introducció a... aquesta mitologia i història.
1: Està bé. A més, deia jo de filosofia. Una miqueta de filosofia en el dia a dia no ens aniria pas malament. No sé si a tots, però a algunes persones els hi aniria fantàsticament, a aquelles que estan al capdavant de moltes institucions. Una miqueta jo d'humanitat i de filosofia. Evidentment, les que també continuen tenint, m'imagino, no?, molta demanda són aquestes de salut i creixement personal. Sí. No? Allò perquè sempre les veiem allò a les màrfegues, la gent que en participa.
4: Sí, aquest any fem, que el juliol sempre el fem, és l'activat a la fresca, el tonificació suau, i aquest any el que farem serà els divendres l'equilibri, que és exercicis del mètode Pilates, perquè aquesta sempre hi ha alguna activitat de salut que volem doncs, que continuï el juliol, i aquest any és l'equilibri.
1: Molt bé. Veiem allò el son a l'estiu, refrescat amb música, samarretes que fan estiu, tot molt refrescant, i una gran majoria fet per voluntaris i voluntàries, no?
2: Efectivament.
1: Veiem, amb la qual cosa, doncs, la major part dels cursos entenc que seran gratuïts.
2: Efectivament, són gratuïts, a excepció del que acaba de comentar la Dolors, que justament dura quatre divendres, que és el d'equilibri. La resta són activitats fetes o bé per monitors voluntaris i voluntàries o bé pel mateix personal dels centres, per exemple. Músiques que fan memòria, que és un taller que farà la Sílvia Tàbios, que com sabeu està a l'Espai Sant Jordi i que ella ha trobat una manera de treballar la memòria a través de la música, que com sabeu la música, les cançons és de les coses que no s'obliden mai, doncs ella s'ha centrat en aquest fet per fer el seu taller. O la Juana Muñoz, que fa el dimarts de 18 a 20 hores el son a l'estiu refrescat amb música, canta i balla amb les cançons de karaoke més t'agraden.
1: Fantàstic. Dèiem allò que aquest dilluns passat s'iniciava, no? El que és la inscripció és fins al dia 26, horaris de matí i tarda, poden venir directament en el Lledoner. L'Ateneu Gran és les inscripcions o han d'anar a la Marineta?
2: No, es fan anar a l'Ateneu fins al... aquí tenim una tal, perquè jo crec que aquest any, perdoneu, perquè és un tema que és com molt nou, es faran entre el Sant Jordi i el Lledoner.
1: Les inscripcions.
2: Les inscripcions,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Llavors, en tots dos espais veiem que hi ha horari de matí i tarda. Les persones sí. Doncs, poden adreçar-se directament en aquests dos espais. En aquests tallers d'estiu també es poden fer inscripcions en línia? No.
2: No. No.
1: En aquest cas, han de ser de forma presencial.
3: Exacte, sí.
2: I sí que m'agradaria no deixar de mencionar, no, altres dos tallers, tres, no, dos matins d'estiu amb ritme, que vulguis o no són molts, matins d'estiu amb ritme, que el fa el Guillermo Gutiérrez, que normalment durant el curs el fa el seu taller i no vol, com hem dit, deixar del juliol sense aquesta activitat, que la fa el Sant Jordi, i després els mandales d'estiu, que els fa la Marga Pérez, que són una mica més de connexió amb el teu interior i respira, de fet es diu mandales d'estiu, crea, respira i connecta. I seria amb això, i l'última activitat, que jo crec que l'ha d'explicar la Dolors, que és la d'anem al cinema.
4: Ah, sí. Doncs aquest any tornem a assistir al Festival de Cinema a la Gran Pantalla. A més, en aquesta ocasió convidem a les persones que s'inscriguin, juntament amb les organitzadors de la Gran Pantalla, a una sessió doble, i que posteriorment també es fa una taula rodona que està en tema relacionat amb gent gran. I per això que és molt xulo anar al Festival de la Gran Pantalla. De fet, cada any intentem anar-hi sempre que ens quadren les dates, perquè està molt bé, perquè es veu un festival per dins, és també doncs, això, no? Assistir-hi, conèixer la temàtica d'aquest any, a més, va molt amb nosaltres, amb el nostre projecte, i jo animo a tothom que participi.
1: Doncs queda dit. Per acabar, demà tenim festa, no?
2: Allò, efectivament.
1: Festa de fi de curs.
2: Demà és la festa de fi de curs del 2025-2026. És a 5:45 en el Mercat Vell. Tothom que ve porta alguna cosa així per compartir, de menjar amb els companys i companyes. Entreguem els diplomes anuals, que estava mirant les dades, i serien 705 diplomes.
1: No està gens malament, eh?
2: Exacte, també s'entrega... Clar, i després tenim els quadrimestrals, que per aquests no hi ha diplomes, però vull dir que són 600 diplomes, serien si els haguéssim d'entregar. I també dir que es fa un homenatge, un reconeixement als monitors i monitores voluntaris del coneixement, i també al grup de ràdio, la nostra gent gran, que està aquí cada dimecres i que, bueno, que també tenen el seu espai per descomptat en aquesta activitat.
1: Ho fan fantàsticament bé. Nosaltres sí. Estem molt contents de tenir-los i tenir-les. Escolteu, moltíssimes gràcies per haver fet aquest foradet en el Posar les Piles i fer-ne difusió de totes aquestes activitats. Engresquem des d'aquests micròfons a la gent de més de 55 anys que s'adreci al Centre de Serveis al Lledoner, a l'Espai Sant Jordi, per fer les inscripcions, i que tothom que pugui i que vulgui que en gaudeixi d'aquestes activitats d'estiu que es desenvoluparan, recordem, Espai Sant Jordi, Lledoner i la Marineta.
2: Efectivament. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Moltes gràcies.
2: Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
1: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Donem la benvinguda a la Teresa Prades, que acaba d'arribar als estudis de Ràdio Mollet en aquest espai de psicologia que tenim tots els dimecres i que avui parlarem, bueno, més que parlar, sí que parlarem, sí, però la pregunta que ens planteja la Teresa és: estem pitjor? Bé, doncs segur que estem aquí obrint un meló que...
1: Estem pitjor a nivell, no a nivell econòmic, social, de gent que perd la feina, gent que no té casa, etcètera. En això estem pitjor. Mm. Jo em refereixo més a nivell emocional, psicològic.
0: Sí. Ara després et comentaré una cosa. Dic que la Teresa Prades la tenim avui aquí, els dimecres ens acompanya, però que si voleu contactar amb ella o amb qualsevol de les altres companyes de l'espai de psicologia Psico3, són tres companyes, sí, que estan al capdavant d'aquest centre. Tres, clar. De fet, nosaltres sempre diem, si voleu mirar els serveis que ofereixen, podeu entrar a la pàgina web Psico3, aquest 3 amb número, .net. Es troben al carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 170 45 18. També són presents a diferents xarxes socials. Deies allò a nivell emocional, no? És que justament avui a la ràdio sentia unes declaracions que ha fet allò un representant d'una entitat d'aquestes d'empresaris que deia que ara hi havia moltes baixes laborals per tema de salut mental.
1: Sí.
0: Llavors ella diu, clar, deia, clar, és que ara fins i tot allò, un jove trenca amb la parella i s'agafa la baixa perquè ho està vivint malament.
1: Però
0: no?
1: Jo, diu, això ja és un extrem.
0: Clar, ja, ell ho estava portant el tema allò empresarial, no? Però és veritat que ja fa temps que se'n parla, no?, de que hi ha moltes baixes laborals i que moltes són per tema de salut mental, allò d'ansietats, de depressions...
1: A veure, problemes emocionals, ansietat, depressions, no és nou d'ara. Vull dir, això sempre ha existit des de que la persona és persona. El que passa que ara últimament se li dona més paraules i se'n parla més. L'altra història és que 30 anys enrere hi havia gent que tenia depressió o tenia atacs d'ansietat i no deixaven la feina ni agafaven la baixa, continuaven treballant com podien. Ara es permet agafar la baixa i la gent ho fa. Jo no crec que... Potser sí que han augmentat el número de pressions i trastorns quan va venir la pandèmia, sí que és veritat que allà ja va haver un boom. Jo no et sabria comparar amb xifres si n'hi ha més o menys. Sempre n'hi ha hagut. El problema és que ara se'n parla a tot arreu i llavors també té un altre problema de fons, que és com hem educat a les generacions actuals, no?
0: Vull dir, bueno, que de fet s'han parlat molt allò de salut mental i joventut, no? És a dir, que l'ansietat, la depressió et pot afectar qualsevol etapa de la teva vida, entenc, no?
1: Sí.
0: Però actualment s'han parlat molt això d'aquest benestar emocional entre els joves.
1: Sí, el que passa que, clar, l'ansietat és una resposta que té el nostre cos en què alguna cosa no funciona, i això sempre ha sigut. La depressió és el mateix, no? Llavors, el que no pot ser, i és el que moltes vegades a les generacions actuals tenen un petit problema i s'enfonsen de seguida. Per què? Perquè portem una dinàmica des de fa uns anys que se'ls protegeix contra tots els perills, no? Hem passat d'un excés d'autoritat a una falta de límits, no? I això, els nens que ara tenen... Bueno, els nens... els que tenen 20 i pico, et diria quasi 30, doncs, perquè jo ho he vist, vull dir, jo vaig començar fa 32 anys, o 34. Jo no tenia, aquella època, nens de 4, 5 anys amb problemes de conducta, no en tenia. Els que tenia eren nanos ja adolescents. Ara, nens de 3, 4 anys que ja són ingovernables. Clar, això que ens està dient, aquests nens que tenien 3 o 4 anys i que ja eren governables perquè no tenien límits, els límits, quan tu més esperis a posar-los, és pitjor. Arriba un adolescent que ha fet sempre el que ha volgut, llavors aquest adolescent es converteix en adult, llavors es troben amb la dificultat que si no m'agafen de la feina, que si em deixa la parella, no saben com gestionar tot això, no? Llavors el cos surt com surt i surten les densitats.
0: Però llavors, això, la pregunta aquesta, estem cada vegada pitjor? O per què estem cada vegada pitjor? És a dir, és una percepció que tenim, però és real o no?
1: És real en el sentit de que volem viure d'una manera que no ens toca. Vull dir, la vida té uns tempos, té unes etapes i les coses van lentes i les coses van al temps que han d'anar. I aquest temps no ens l'estem donant perquè, primer, aquest temps ens l'estem donant i llavors hi ha una sèrie d'objectius que ens plantegem per aconseguir la vida, que ha de ser tothom igual, no? Tothom ha d'aconseguir una bona feina, fer uns viatges escandalosos, té una casa de pel·lícula, i això el que fa és afegir més pressió perquè has de tenir una casa de pel·lícula si tu no vols. No? Tots hem de ser el mateix. Què passa? Que quan tu no compleixes aquests barems, aquests objectius, ets un fracassat. Llavors, clar, tot això genera una sèrie de malestar. I és aquí el problema, no? Vivim molt de pressa, estem acostumats que passem el dit i o apretem un botó i tenim una quantitat d'informació al nostre abast que no sempre aquesta informació és verídica, no? Quants influencers estan aconsellant sobre salut, sobre bellesa, sobre esport i tal, o el menjar, i no tenen ni pajolera idea.
0: Estava pensant que jo cada vegada detecto més, és a dir, jo em considero analògica, no? Però detecto que hi ha persones a partir dels 50 en amunt que tothom està reivindicant que cada vegada deixem de ser més tan digitals, no? És a dir, ja està bé la digitalització, allò de dir, bueno, et pot ajudar, pot ser útil, però no tant.
1: Bueno, tot, no? O sigui,
0: que és el mateix que també se n'ha parlat, no? Que no sé si s'implementarà justament a principis del curs vinent, el tema de la limitació de l'accés a internet per part dels menors de 16 anys.
1: Veuràs tu els drames que hi haurà.
0: Encara, llavors estarem encara pitjor.
1: Hi haurà drames i a veure, el que no, encara no té accés, dius, vale, serà controlable, però imagina't el nen de 12-13 anys que ja porta temps sent influencer, entre cometes, i que li diguin que no pot accedir. Mm-hmm. O que tanquin les comptes. Serà un drama impressionant per aquests nanos, no? Perquè no ho sabran encaixar.
0: Doncs ja us podeu preparar els psicòlegs.
1: I ja veurem si, bueno, depèn, potser els pares els hi permeten. Sí. No ho sé com ho faran, perquè clar, això és visible. Mm-hmm. Però vull dir que estan acostumats a que tot ha de ser ràpid, no? Jo faig xasco els dits i ja ho tinc, no? Llavors la vida no és això. Tu vas amb una feina i no sempre et seleccionen, surts amb una noia i no sempre et dirà que sí, o amb un noi, i llavors has de saber acceptar aquest noi, aquesta frustració, i portem unes generacions que no saben encaixar, evidentment, parlo en general, no saben encaixar doncs el que se li digui que no o no aconseguir una cosa, no? Llavors els nens els hem de preparar perquè fora de casa allò és una selva, no? I hi haurà coses que et sortiran bé i hi haurà coses que no, i no passa res.
0: Però dic que hi ha com aquestes dues tendències. Ahir, per exemple, també ens acompanyava la cap del Servei d'Espiritualitat de la Fundació Sanitària Mollet, perquè aquest diumenge faran una commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, perquè volen que sigui reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut.
1: Anda.
0: El dia 21 de juny, que sigui reconeguda com a Dia Mundial de la Salut Espiritual. Perquè ens explicava, diu, que ens estem adonant allò, la importància que té, no? Allò, no és que sigui curativa, no?, l'espiritualitat, però sí sanadora, allò de dir, quan t'afrontes a situacions que et donen un diagnòstic que no és bo, que igual és una malaltia que té curació, però que és un impacte, no? Mm-hmm. Doncs que és important saber-ne, trobar la teva pau interna. Diu, no estem parlant de religions, estem parlant allò de, bueno, trobar alguna cosa per poder afrontar aquestes situacions.
1: El problema és...
0: Per això et deia que jo trobava aquestes dues tendències. D'una banda hi ha tot el tema de xarxes, influencers, i que doncs, els joves... Però d'una altra hi ha com una tendència, sobretot de la gent amb una certa edat, que està necessitada de trobar aquest silenci, d'escoltar-te a tu mateix?
1: Bueno, perquè el que està passant avui en dia és que el que importa són els altres, no? Els objectius que ens marquen els altres, i tot és cuidar-se físicament. Però el reflexió interior, l'acceptar-te com tu és, acceptar-te els teus errors, les teves possibilitats, les teves coses positives, això no hi és. Llavors, si tu això no ho tens, quan et ve un problema, talla amb una parella, perd la feina, perd un familiar, no tens eines per afrontar, perquè aquest coneixement interior de tu mateix no el tens, no? L'únic que, que cuidem seria la fase exterior, no? Llavors, clar, no pots dir un nen de 15 anys reflexiona igual que una persona de 50. Uh-huh. No? Llavors, la persona de 50 no ha crescut amb la tecnologia. El problema és que ells sí que han crescut amb la tecnologia. A ells no se'ls acudeix un món fora de la tecnologia. I llavors això és un xoc. Llavors, la persona que té ja 50, 40, o la persona que ha fet una reflexió, doncs, vale, miraràs les xarxes socials, perquè, mira, els està entretinguda una estona, però serà una estoneta.
0: De fet, ja l'altre dia ara em ve al cap, hi ha una conversa amb una mare d'un noi adolescent que deia, no, ara les vacances, clar, hem de mirar un lloc on hi hagi wifi, que pugui connectar-se, no?, perquè porti els seus estris.
2: Ho veus? No!
0: I això que és una família que limita, eh? Imagina't, però...
1: Però perquè moments... saben que si no hi ha wifi i no hi ha això, el nen aquell estarà insuportable. Oh. Perquè no està acostumat a no tenir aquestes cosetes. Llavors, jo crec que no han de fer això. No anem a un lloc on estaràs desconnectat i has de disfrutar d'aquesta desconnexió.
0: Potser és molt dur, eh? Jo...
1: Bueno, no li tinguis un mes, però una setmana... Si tu li dones, el problema no és, o sigui, la tecnologia, perquè són aficionats a la tecnologia, perquè omple un buit de vull fer alguna cosa, de saber, de fer algun que
0: hi ha moltes coses, allò, jocs en línia que pots jugar, no? Allò amb els teus col·legues, encara que no estigueu tots junts.
1: Llavors, tu li treus aquestes connexions, però li has de donar una alternativa que ompli aquest buit. I l'alternativa és fer activitats, fer un joc en família, algo que a ell també li permeti estar bé amb ell mateix, distreure's i disfrutar del temps, no?
0: Però si ja t'ha estat l'altre, igual això que li ofereixes no li acaba de fer el pes.
1: Potser al principi no, però no ho sabem.
0: Ho hem de provar.
1: Clar, si no ho provem, home, si està una setmana sense wifi o no sé, o es tira pel pont. Algú, clar, tu el que no pots fer és dir no tens ni wifi, ni plays, ni res, i no has de fer res. T'estàs mirant les musaranyes
0: de fet, m'imagino, sempre diem allò als adolescents, als joves, però que és un exercici que hem de fer tots, perquè també aquesta imatge d'anar doncs, a aprendre alguna cosa i veure que tothom està amb el mòbil, igual haurien de fer l'exercici de dir, escolta'm, ara he quedat amb aquesta persona o amb aquestes persones,
1: i doncs, el mòbil fora,
0: exacte, no? Ni el sento, no? O el poso en silenci, no?
1: Bueno, si el sents, no l'agafes,
0: no? O igual que quan vas al teatre o al cinema, doncs lo seu, dic lo seu perquè no tothom ho fa.
1: No, sembla mentida, però no.
0: Tot i que ens ho recorden, allò quan comencen, doncs diuen, sisplau, apaguin, no? Si més no al teatre, doncs així tot, sempre hi ha alguna persona.
1: Clar, però això et xocarà al principi, però tu, quan tu ho practiques, el primer sí que desconnectat costarà, però després quan ho practiques i veus que hi ha alternatives i que t'ho passes bé i que disfrutes... segurament quan tornis a la zona wifi agafaràs el mòbil, però ja li has donat una oportunitat, ja li has donat una pauta de conèixer coses diferents.
0: I parlem allò de mòbils o ordinadors o tablets, però també passa amb la televisió, no? Que de vegades tot el que és pantalles, no? Que ens atrau... No? Cada vegada...
1: Sí, el que passa és que la televisió jo crec que ha quedat ja... No sé si ho fa...
0: Bueno,
1: jo fa anys ja que no miro la tele.
0: Ja, però hi ha una part de la població que segurament, potser més gran, no?
1: Vale.
0: Que diràs, escolta, a mi em treues la sèrie del migdia.
1: Sí, sí.
0: que, bueno, del migdia que duran fins a... Crec que fins bastant tard, eh?
1: No sé, els meus pares feien tampoc... una marató de sèries.
0: Jo tampoc les veig, però sé que hi són i que tenen molts seguidors i adeptes.
1: Jo crec que les coses en mesura estan bé. El que no és bo quan hi ha un excés. Quan hi ha un excés d'activitats que no pares mai a casa tampoc és bo, perquè al final tu has de tenir aquests moments d'estar a casa sol, si és el cas, no? Acceptar que estàs sol, disfrutar de bueno, que tens possibilitat de fer el que tu vulguis en el moment que vulguis i disfrutar d'aquest moment, no? La persona que no vol estar sola dins de casa i s'omple d'activitats tampoc és bo. Vull dir que jo crec que s'ha de trobar un terme mig. Evidentment, les eines tecnològiques són molt útils, el que passa que en certa mesura, no? Llavors, bueno, jo tinc nens adolescents, venen a teràpia, després de la teràpia dediquem 10 minuts a fer jocs de taula, no faig mai jocs amb ordinador. i escolta, encantat de la vida i s'ho passen bé. O sigui, amb aquells 10 minuts amb mi que no tenen
0: cap lligam... Només amb els nens, i els adults no els hi fas jugar?
1: No, amb els adults no.
0: Jo ara que pensava, dic, ah, doncs mira, que atractiu, potser que caldrà demanar jo visita amb la Teresa.
1: Bueno, tinc no. joc d'adults, que també... Ten... Però vull dir que... I veus que s'ho passen bé i no són... A veure, no els hi faràs jugar, jo que sé, jocs d'aquests també.
0: No, i de vegades és veritat que també hi ha gent que cada cop reivindica més el tema del silenci. No és, és curiós que fins i tot hi hagin trens que hi ha els vagons del silenci, no?
1: Exacte.
0: És a dir, de saber escoltar-se, això que comentàvem, no? No cal ni... Ara aniré en contra, però no cal ni que poseu la ràdio, ni música, ni res, de tant en tant, allò ni que siguin 10 minutets
1: bueno,
0: al dia.
1: Bueno, el que t'estic dient, estones que necessites pues, no fer res. Nens, és que m'avorreixo, bueno, és que és bo avorrir-se. No diré que estiguis tot el dia avorrit, però una estoneta d'estar avorrit, de no saber què fer, és bo pel teu cervell, que el cervell ha de descansar també de tants inputs, no? I avui en dia ens trobem, primer, que estem sobreexcitats, no? Informació per tot arreu, no sempre verídica, que fan agafar idees absurdes, sobreestimulació, jocs per aquí, tot ràpid, i el millor és dir, a veure, és com el que va a la discoteca, doncs perquè toca anar a la discoteca, perquè tinc 20 anys i els meus companys hi van, i doncs jo també hi vaig, i tu estàs allà avorrint-te com una ostra. Per què hi vas? No és necessari, vull dir, el que t'estan dient com a model que has de fer... No tens per què fer-ho, tu has de seguir el teu propi camí. Si als 27 no t'has casat ni has tingut fills, doncs no passa res, tampoc. Cadascú ha de fer el seu propi camí. I el problema és que sempre ens
0: emmirallem
1: no? sí. en els altres, no? en el que els altres tenen, clar. Sempre mires el que els altres tenen, que sempre mires el que està per sobre teu, i no mires, no valores el que tu tens, al final sempre ets un desgraciat, sempre t'estàs trobant malament.
0: Bueno, perquè certament a nivell social hi ha tota aquesta pressió de, no? Clar. Que la cosa fantàstica és, doncs, això,
1: tot això
0: aquest
1: fa 20
0: model,
1: anys no?
0: no
1: hi era. Uh-huh. 20 anys, o millor, o 30, o millor quan jo era petita, doncs l'objectiu era tenir uns 600, no? Però, bueno... Si no tenia dos fills...
0: És que era xulo, eh? Els 600. Anem a reivindicar-lo des d'aquí.
1: I llavors ara el que fem és, bueno, pues, volem el que tenen els altres i pensem, el fort és que pensem que si no tenim allò, no hem tingut èxit a la vida. I això és el que ens fa crear pues, aquesta ansietat, aquesta depressió per no tenir, o per no tenir 40 anys i no haver-se casat. Tot això ens crea tot un malestar que quan no compleix els cànons, doncs ho passa malament.
0: Però, Teresa, és igual, ara ve la revetlla, uh-huh. no? Doncs és com a Cap d'Any, és a dir, són festes que sembla que és obligat
1: has de
0: sortir,
1: sí.
0: sortir passar-t'ho bé, no. i estar amb molta gent, i tot això, i clar...
1: Si tu vols estar de... tranquil·la a casa, prenent una ampolla de cava,
0: o d'aigua.
1: O d'aigua, o de whisky, o del que sigui,
0: sí.
1: i un bon llibre, què? No? Pues ja està. Tu has de ser feliç.
0: Però llavors, sí, però clar, llavors socialment ets un fracassat, fracassada.
1: Bueno,
0: no?
1: però...
0: Perquè, bueno, i
1: exacte.
0: Què fas, no?
1: Clar, però el que has de fer és pensar el que tu vols. Si tu ets feliç fent això, els altres, el que pensin els altres, t'ha d'importar més i menys i vamos.
0: Clar, bueno, no estava pensant, dic, igual tampoc no és el que vols, sinó el que pots, perquè de vegades tampoc hi ha l'elecció.
1: Bueno, parlem
0: això
1: sempre...
0: Això ja és una altra...
1: Sí, aquí el problema ja no és el que tu pensis, sinó les limitacions econòmiques. Això és una altra història.
0: Teresa, ho deixem aquí, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies, perquè dimecres vinent és festiu.
1: Les Revetlles, veritat.
0: Les Revetlles, Sant Joan.
1: Sí.
0: Adéu-siau.
3: Sabies que...
4: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Raül Broto, regidor de Projectes Urbans i Obra Pública a Mollet, ha qualificat el projecte d'engrescador, afirmant que aquest aparcament provisional serà d'ajuda pels veïns del centre mentre no es desenvolupi urbanísticament aquesta zona de la ciutat.
1: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Campan Criquet i per tant, doncs, això, una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
0: Amb la intenció de disposar d'aquest aparcament provisional a Can Filosa, des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que resten a l'espera de la Comissió Territorial per iniciar les obres. I també us informem que l'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país. El sistema permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat des del mateix sistema clínic, enviant automàticament la informació als organismes corresponents com el registre civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan, després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó, de 2.784 metres, on encenen una nova foguera, després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup extrem Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dita. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció que, això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. Eureka. Sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, més de 25 anys ja...
1: I ara hem perdut el compte, ja.
0: Torna el Barreres Fora, el programa de ràdio Mollet del Vallès que fem els membres de l'associació Adimo.
1: Sí, senyor.
0: Qui som?
1: I, bueno, i qui som? Avui en tenim a tu, Jaume Girbau, bona tarda.
0: Jo mateix.
1: Qui us parla, en Josep Roca, bona tarda a tothom. Ens falta la Cristina Sandoval, que per motius personals no pot estar-hi. Bona tarda, perquè ens escoltarà després. També des de Sevilla con amor, tampoc per problemes
0: hora,
1: laborals.
0: Tampoc ha pogut venir.
1: Vale, tampoc pot estar. I, bueno, pues des d'aquí un gran saludo y espero que nos escuches después
0: con amor siempre.
1: Con amor y que nos des difusión del tema. Y bueno, el Guillermo Legua, que tampoc hi pot ser per altre costat. Bueno, i a l'altre costat del vídeo tenim el nostre tècnic Josep Casasnovas, com sempre.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Per exemple, el d'avui el trobareu com a Dispareunia, Relaciones Sexuales con Penetración Dolorosas. I, per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, al carrer Can Plaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 5 70 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I si voleu intervenir a partir d'ara en directe, aquí en el Barreres Fora de Ràdio Mollet, apunteu el telèfon i truqueu-nos. És el 93 570 68 66 93 570 6866.
1: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Salutacions. Són 6:15, us parla Carla Ramos. La gent gran de Mollet tindrà una nova oportunitat per mantenir-se activa durant aquest estiu. L'Ajuntament ha programat 13 cursos que es desenvoluparan al llarg del juliol als diferents equipaments municipals destinats a aquest col·lectiu. En total s'ofereixen 200 places per a unes activitats que començaran l'1 de juliol i s'allargaran fins al dia 24. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels cursos es faran a la Marineta a causa de les obres de reforma que s'estan duent a terme a l'Ateneu Gran. Laura Menacho, tècnica de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet, n'ha donat més detalls.
1: Un bon grapat d'activitats, en concret són 13, que tindran lloc entre el dia 1 i 24 de juliol. Ara, a continuació, explicarem una mica quines són aquestes activitats, però són 200 places d'activitats que es fan en el Lladoner, en l'Espai Sant Jordi i, excepcionalment, a la Marineta, perquè justament estem a punt de començar una petita obra en l'Ateneu Gran i les activitats que normalment estan programades allà al mes de juliol les farem a la Marineta.
0: Del total de cursos n'hi ha d'àmbits tan diversos com les habilitats personals, l'expressió, les humanitats, la salut i el creixement personal. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet i la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de la salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promouran la difusió. Des de la Fundació Sanitària Mollet expliquen que l'OMS estableix que abans de reconèixer oficialment una jornada internacional cal demostrar durant diversos anys que existeix una mobilització social i institucional al voltant de la causa. En aquest context, la Fundació i la UB han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat una jornada especial aquest diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonart apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototràmping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Ho sent veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, com he dit avui, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
3: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort. I on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
1: Sí, jo crec, no, li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
4: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tots, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, s'hi va inspirar en el seu antecessor, però tot, ja ens va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Renovarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que, si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica, que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diria ara de papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte dona peu a un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa, que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
1: Jo sóc el conductor del programa, m'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
3: No, no, jo totalment d'acord amb el que ha dit el lector. De fet, la dignitat humana està, una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer encara que em perjudiqui. Són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs, això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement i, per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és algo que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix. No? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
1: Sí, val, d'acord, la intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però Però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
4: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica va caure. Passava
3: per allà... Correcte, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
4: Exacte, els que la van... No? Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
3: Exactament.
4: Exacte, això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat aquí s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més de inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? No se talla en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou darwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? O sigui, suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
3: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada s'ha dit que la gent de Cloud, bueno, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manel Sant Romà on ho comparava amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món. I a partir d'aquí, doncs, que sigui el que tu vulgui, no? De nostre, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
4: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. I ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sap en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un punt com, no sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I en segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i lo dic, no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic amb... No vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte a el que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització és un tema dels friquis i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
1: Parlem de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
3: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder a aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? Un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
4: Vull dir,
3: aleshores... No només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tenir un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar a aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
1: Héctor.
4: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que yo de verdad, lo de la ONU digital, se me da una muy buena idea, la veis absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diguem-ne, aquí també té que veure, diguem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diguem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i super controlat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma de model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parles de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i ja m'he deixat acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, és quan s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és, clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps el que és la pereza de pensar.
3: No és que la pereza de pensar, és la mancança d'escoltar.
4: Exacte.
3: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder amb uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I llavors no tenim visions estratègiques a llarg plaç i aquí ens trobem.
4: Exactament.
1: Ens queda 1 minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Pues teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
3: Doncs, Héctor, mateix.
4: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, de crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
3: Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat. És
1: Res
3: la
1: més. No, no puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
1: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic? Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcel han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Cada 11 de juny se celebra el Dia Internacional del Joc, una jornada que reivindica el valor de jugar com una activitat essencial pel desenvolupament personal, la creativitat i les relacions socials. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, els jocs de taula es posicionen com una de les alternatives d'oci preferides per a famílies i grups d'amics. Esther Cepa, treballadora de Bacus Mollet, ha comentat que l'estiu els jocs que més triomfen són els que tenen partides ràpides i fàcils, i ha afegit que cada vegada tenen més protagonisme als jocs de taula musicals.
1: Però sí que és veritat que ara a l'estiu el que la gent vol és un joc curtet, ràpid, divertit, per jugar amb família o amb els amics. I la veritat està funcionant molt bé ara, per exemple, el Quick Stop, que és un joc així on es reparteixen quatre cartes cadascuna amb una lletra i has de relacionar aquesta lletra amb un text que et posen. També està molt, molt de moda el tema jocs de taula, però música. El hipster, jo crec que aquest estiu no pot faltar. O sigui, tenim el hipster normal, el temazos, el summer, que és per l'estiu.
0: Entre les opcions més recomanades per l'estiu, destacant aquells jocs fàcils de transportar i amb partides àgils, ideals per portar la platja a la muntanya o les escapades de cap de setmana. I també us informem que un total de 201 persones de Mollet del Vallès han reforçat les seves habilitats digitals gràcies al programa Més Digitals, una iniciativa que busca facilitar l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies i reduir la bretxa digital. La formació gratuïta i presencial s'ha dut a terme en 3 centres cívics de la ciutat. Els cursos de 15 hores de durada i impartits en grups reduïts s'han adaptat a diferents nivells de coneixement per donar resposta a les necessitats de cada participant. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: de tradició i també doncs, coneixerem una mica l'ofici de forn i pastisser. Primer de tot, Caral, si et sembla, doncs, comencem per conèixer el negoci familiar, forn i pastisseria a Prat d'aquí de Mollet. Segur que doncs, a tothom li sona perquè doncs, teniu molt de renom aquí a la ciutat. Comencem parlant una mica de la història. Com comença aquest negoci familiar?
1: Aquest negoci el comencen l'avi i l'àvia i el comencen després de que l'avi hagi estat treballant a diversos forns de Barcelona. Ell va començar com a aprenent i doncs va anar aprenent a diversos forns fins que va arribar el moment en què doncs, va decidir que volia emprendre el seu propi negoci. Aleshores, a la ciutat, just al centre, hi havia el forn de Cal Cebrià, on actualment hi ha la nostra botiga del carrer Ventalló, i era propietat de dos germans solters que no tenien fills. Per tant, aquell forn doncs, es quedava sense relleu. Uh-huh. Aleshores, a l'avi el que va fer va incorporar-se amb ells, va aprendre també la seva manera de fer i doncs, finalment es va quedar amb aquell forn. Aquell forn el van començar l'avi i l'àvia, doncs l'avi feia el que era la producció i l'àvia doncs, estava a la botiga. Llavors, a poc a poc, es van anar fent grans i van eixamplar el negoci i es van moure a l'Avinguda Calderó, on actualment tenim l'obrador de Fleca. Uh-huh. Mantenint, però, els seus inicis, que eren doncs, al centre de la ciutat, que és el carrer Gaietà Ventalló. Posteriorment, ja quan els nens es van fent grans, no, el meu pare i el tiet, es van incorporar també al negoci i van continuar creixent. El tiet va incorporar la pastisseria al negoci, ell va anar a estudiar doncs, a altres pastisseries i també gràcies al gremi de flequers doncs, que impartia cursos, doncs, va anar aprenent a poc, va estar treballant bastants anys també una pastisseria a Montcada, no? Perquè sempre és interessant no? veure altres coses i tenir la ment oberta. I així doncs van anar creixent a poc. Posteriorment s'hi va incorporar la meva mare, que també es va encarregar doncs, el tema de la botiga, diguéssim, i finalment la meva germana i jo, que també actualment doncs, estem als 5. Treballant.
0: Mm-hmm. Clar, comencem doncs, fa dues generacions enrere, no? Doncs dels teus avis que ens comentaves, doncs, veient doncs, com s'ha anat professionalitzant, perquè entenc que els teus avis ho van començar com una passió i segurament doncs, anaven aprenent doncs, el que tu deies, amb algú que ja hi treballava, algú que coneixien, i així doncs, van anar muntant aquest negoci.
1: Exacte, bueno, primer, ell suposo que ja era una manera doncs, de tirar endavant, de sobreviure, perquè realment eren temps molt difícils, no? Mm-hmm. I a casa, doncs, a vegades s'escolten coses que sorprenen, no? Però, bueno, van lluitar i ho van aconseguir. I, clar, van aprendre, doncs això d'altres forners, no? Doncs, que van obrir les portes a casa seva i van ensenyar tot allò que sabien perquè després tant l'avi com altres forners doncs, poguessin emprendre el seu projecte. Uh-huh. Llavors, ja a poc doncs, ja es van anar institucionalitzant cursos no? o fent cursos oficials, no? Més enllà del que són obradors propis de treball, no? Es van crear escoles on poder també doncs, compartir i treballar, doncs, però ja amb una metodologia més de docència, no tant enfocat al que és producció.
0: Mm-hmm. Clar, és que en el vostre cas, és a dir, l'ofici ha passat de generació en generació, s'ha passat aquesta estima no? doncs per l'ofici, una mica quina importància té doncs, per vosaltres el fet de que s'hagi pogut continuar no? amb aquest negoci, perquè al final ara sobretot està molt, doncs, que hi ha molta manca de relleu generacional mm-hmm. i de fet molts negocis de tota la vida no? doncs, estan tancant perquè mm-hmm. les noves generacions doncs, no s'hi estan involucrant, però en el vostre cas doncs, continua aquesta tradició familiar.
1: Sí, correcte. Sí que és veritat que hi ha d'haver una gran part de vocació, no? de realment sentir-ho, no? i sentir doncs, de continuar allò mm-hmm. que els avis van iniciar i pel que tant han lluitat tant ells com els pares. Aleshores, sí que és, perquè realment és, podem dir que és dur, no? Anem a contracorrent de tot, quan sí. tothom té festa, nosaltres és quan més feina tenim. Però realment també és un ofici molt, molt bonic perquè estem Estem a la taula.

0: taula de tots els nostres clients i normalment sempre et venen a veure amb motius, no?, de celebració, no? Sempre que ja passa alguna cosa maca, un aniversari, un Nadal, o doncs estem allà, i això és molt maco de compartir amb ells.
1: Caral, comentàvem això d'aquesta tradició familiar. Uh-huh. En el teu cas, vas tenir l'opció de plantejar-te si realment t'estimaves aquest ofici o ja doncs l'entorn familiar t'hi va acabar portant?
0: M'hi va acabar portant, però sí que és veritat que sempre doncs a casa ens han dit estudieu, feu, veieu, no, exploreu, coneixeu què hi ha fora i vosaltres decidireu què voleu fer. I sí que ens van donar l'oportunitat doncs, d'estudiar, de treballar fora, de coses que no tenen res a veure amb la fleca, i finalment doncs, hem acabat a casa.
1: Al final la vida no us ha acabat tornant. Comentaves ara, Caral, doncs, que és sacrificat al final, no? Doncs, perquè quan comentes treballeu doncs, a uns horaris doncs, molt extensos, no? Mm-hmm. No, segurament doncs, el descans és breu i mm-hmm. doncs, molt comptat. Com és un dia normal en el forn? A quina hora comença? Quines són les tasques?
0: A quina hora comença és difícil determinar perquè el tema és que mai acaba, no? És com un cicle, una roda, que sempre està girant. Per dir-ho d'alguna manera, posarem doncs, que comencem a les 5 del matí, no? Comencem a coure, i tot aquell producte que a la nit s'ha fet prèviament. Aleshores, l'inici ben bé, no sé si és al matí o és al vespre anterior, però podríem considerar que comencem doncs això, a les 4, 5, també depèn del dia, a coure per poder portar aquell producte a la botiga. Un cop el producte està a la botiga, doncs aquí es bifurca, no? La persiana de la botiga s'obre i ja comença l'activitat amb el client, però també paral·lelament s'està produint a obrador, s'està produint tot allò que és necessari per demà, doncs els croissants, les pastes de full, els pastissos, doncs els pans, i no deixem de produir. Aleshores, al migdia sí que és veritat que hi ha un momentet que sí que tanquem botiga i obrador també està relaxat, no produïm, i a la tarda tornem a engegar botiga, la venda al client, i comencem a engegar tota aquella producció que necessitem per demà, tot el pa, les coques, barres de pagès, tot això, comencem a produir-ho. Aleshores, podríem dir doncs, que és una roda, un cercle que no acaba mai.
1: O sigui, podríem dir que és una feina 24/7, no? Perquè al final doncs està sempre el forn encès, podríem dir, sempre s'ha d'estar elaborant, és a dir, que el que és vacances, no? Descans, molt breu.
0: Molt breu, molt breu, sí, perquè quan potser hi ha una zona, no? El que és obrador, doncs, que està més relaxat, doncs potser a botiga hi ha més feina, i doncs sempre hi ha un foc obert, no? Que en el que pot sorgir algú, pot haver algun problema, o simplement doncs, que has d'estar atent perquè la màquina, no, diguéssim, l'engranatge no para mai i sempre hi ha alguna cosa que fer.
1: Uh-huh. En el vostre cas, quines habilitats consideres, Caral, que són necessàries doncs, per ser forner o pastisser actualment?
0: Bé, jo diria que l'esforç és algo molt que està sobre la taula, important, doncs perquè realment és un ofici, doncs, és físic, i tant físicament com mentalment, potser, perquè aquest fet de no parar, d'estar sempre atent i estar sempre tenint la necessitat d'estar fent, perquè si no allò que estàs fent demà no surt. Si al matí no estàs fent aquells croissants per demà, demà no hi hauran croissants. Uh-huh. No? Sempre estàs pensant en el demà, en el què passarà d'aquí un dia o dos dies. Aleshores, l'esforç és algo que crec que és important, però sí que és veritat que, a part de ser forners i pastissers, també doncs, el que és l'atenció al client, no? Les dots en quant a saber socialitzar, saber parlar, saber contestar, uh-huh. saber gestionar problemes davant d'un client, això també és molt important. No només si fem molt bé som a nivell tècnic molt bons, però llavors a nivell comercial doncs aquí fluixegem una mica, doncs potser no, la cosa no pot sortir del tot bé. i doncs s'ha de saber també la gestió doncs, de portar una empresa, no? Un negoci. Si no estàs al dia amb tot això, també pots tenir problemes. Aleshores, al final, crec que és... doncs, has de saber de tot perquè les coses puguin funcionar de manera fluida.
1: Clar, és que realment, quan pensem doncs, en els productes que produeix dels forns, de les pastisseries, no? Les fleques, es pensa que doncs, és un treball... Molt cuidat, no? És un treball doncs, molt elaborat, també es treballeu amb que sigui la massa mare, que s'ha de controlar la fermentació. Quins serien els secrets per doncs, poder fer un bon pa o elaborar una bona pastisseria?
0: Sobretot pel pa, el que podríem dir seria la paciència, no? Perquè és això que parles dels reposos, no? De saber cuidar la massa i saber... quan està a punt, quan la massa mare està a punt, quan li cal un refresc, quan, doncs, quan la podem fer servir, quan podem barrejar, quan podem, no? Doncs quan aquell pa ja està del tot inflat i, per tant, pot anar al forn. Aleshores, cal tenir aquesta paciència, no? Doncs esperar a deixar el seu temps a la massa, no? Que la massa ens parli i ens digui quan ella està preparada, doncs, per ser enfornada, per anar al forn. Pel que fa a la pastisseria, potser sí que és un pèl més creativa i més delicada. Cal tenir una mica més de delicadesa, cal ser més cuidadors amb els acabats, no? Potser. El pal no deixa de ser algun producte una mica més rústic, no? I la pastisseria és algo que ja se'n va més a la delicadesa.
1: Crec també doncs, que cada vegada va guanyar més popularitat els productes artesans, si més no doncs, sembla que la gent ho valori més, tenint en compte que actualment vivim doncs, en aquest món accelerat, no? En el que volem doncs, les coses fetes ja. Com combineu aquest fer artesanal amb aquestes demandes de la societat?
0: És complicat, doncs, perquè... Hi ha productes que sí que requereixen doncs, el seu procés, no? Potser hi ha productes que necessiten 2 dies, que des dels que els comencem a fer fins que poden sortir botiga, estem 2 dies elaborant. No vol dir que estiguem 2 dies a sobre el producte i amassant, sinó que simplement doncs, que el fem, deixem reposar, deixem que fermenti, li donem algun plec, el funyim... el tornem a deixar reposar, l'enfornem, cal deixar refredar doncs, per manipular-lo. Aleshores, a vegades doncs, hi ha clients no, que no entenen aquest procés, però també és veritat que forma part de la màgia no, doncs, d'aquest producte, que acaba sent un producte de qualitat, doncs, per què? Perquè ha estat elaborat i cuidat de la millor manera que sabem doncs, per oferir el millor producte als nostres clients. Sí que és veritat que cada cop el client és com la societat, entenc, és més impacient i potser un cap de setmana és dijous i no hi ha cap encàrrec i de cop el divendres a la tarda o dissabte al matí s'omple la paret d'encàrrecs, però per què? Perquè tothom va a última hora i no sabem, ni tenim plans, ni sabem què farem, i a part pensem doncs, que com tot, com els mails, com els whatsapps, no? Doncs el pastís o el pa o el lloc que volem doncs, es farà en 5 minuts. No? A vegades rebem trucades, no, volia fer un encàrrec per ja, per d'aquí mitja hora, i a vegades hem de dir que no, perquè realment... No es pot produir allò que ens estem demanant a mitja hora. A vegades sí, intentem sempre doncs, insatisfer la necessitat del client i aconseguir treure aquell producte. Però a vegades sí que és veritat doncs, que cal donar a entendre al client que el producte que fem doncs, és un producte artesà, que no està prefabricat, no? I que i fem les coses al dia pel dia i doncs, que necessiten el seu procés.
1: No, s'acosta d'entendre, perquè sí que estem acostumats doncs, a vull una cosa i la vull ja, no? I la tinc ara mateix, i doncs, sí que a vegades no es pensen en els tempos, que hi ha altres coses que no són tan immediates com ens agradaria.
0: Exacte.
1: Ara, Caral, que introduïes el tema dels pans o de pastisseria industrial, clar, o sigui, tu, per exemple, un client, no? Doncs, vol un pastís, comentàvem, no? Doncs, en el vostre cas, doncs, si fa l'encàrrec en mitja hora, evidentment que no el tindrà, però si en una gran superfície, doncs, tot i que la qualitat del producte sigui més baixa, sí que obté aquest pastís o el que vulguin. com ho feu per posicionar-vos o per intentar defensar aquests productes artesanals davant dels que es venen en grans superfícies?
0: Doncs el que fem és simplement mostrar, no?, donar a conèixer el nostre producte, i el que sí que realment és quan guanyes o quan fas veure al client que aquell producte és totalment diferent al que podria comprar en una gran superfície, doncs és deixant que el client tasti el producte. Llavors és quan realment se n'adona de... És veritat, té un sentit, doncs, que en una hora potser no em pugueu facilitar aquest producte perquè és molt diferent, no?, a aquell pastís potser que està en el supermercat, que potser fa 3 mesos que està allà en aquest congelador a punt perquè tu, quan vulguis, el puguis passar a recollir. En canvi, el que nosaltres et podem oferir és un producte exclusiu fet expressament, doncs, per tu i pensat per tu, quan tu me'l vulguis demanar. No és aquell pastís que t'està esperant a tu, no? És una mica, anem al revés. Nosaltres ho fem per tu, no el pastís t'està esperant a tu.
1: I comentant una mica els productes que teniu al forn i pastisseria Prat, suposo, doncs, que ara que ve la Revetlla de Sant Joan també, doncs, se us torna a girar molta feina. Quins serien els productes estrella que teniu al forn?
0: El producte estrella, com no podia ser d'una altra manera, és la coca de forner. I aquest és el producte, doncs, que potser que més rotació té o més vida té, més gent coneix, més... Anem a vegades a altres pobles o coneixem gent d'altres llocs que ens diuen: ai, l'altre dia vaig provar una coca vostra, o... coneguts que treballen, doncs, a altres pobles, ens venen a veure, ens diuen: l'altre dia a la feina ens van portar la vostra coca, no? Que això ens ha dut, ens ha fet viatjar, no?, per dir-ho d'alguna manera, a molts indrets de Catalunya, i això ens fa molt feliços.
1: De fet, la coca de forner ha rebut diverses distincions en el vostre cas.
0: Sí, correcte. Vam guanyar el concurs de la millor coca dolça de Catalunya, i això realment, doncs, sí que ens ha posat en el mapa. Tot i que quan vam guanyar, molta gent, molts clients de sempre, doncs, ja ens deien: no, és que ja ho sabia, no calia que us donessin un premi. Però realment sí que ens ha donat un reconeixement, no?, que ens ha fet molt feliços, no?, d'alguna manera, però també, doncs, ens ha obert les portes i ens ha donat a conèixer a molta més gent fora del que és el municipi de Mollet.
1: I teniu algun altre producte en el forn que la recepta no hagi canviat des de que estaven els vostres avis?
0: La veritat és que tot ha anat evolucionant i ha anat canviant. Sí que la filosofia és la mateixa, però potser quan parlem a nivell de, per exemple, de formulació, no?, d'ingredients, doncs sempre vols millorar i sempre, doncs, pots trobar algun punt a canviar, però potser estem parlant de coses de treure uns grams de sucre, o de treure uns grams de farina, fer una massa més o menys hidratada, afegir més aigua, perquè estem en constant evolució, no?, per poder sempre intentar millorar. Però sí que és veritat que la coca de forner és un dels productes que s'ha tocat poc, no?, des de que l'avi va començar. És un producte que s'ha mantingut bastant.
1: No sé, potser també hi ha algun producte que s'hagi creat per accident, allò de dir, a lo millor, com que comentàvem, doncs, abans deies el tema del pa, doncs, que sí que és més rústic, però la pastisseria, doncs, que permet més la creativitat de dir: saps, mira, provaré de fer això, i sense tenir moltes expectatives acaba sortint algun producte que s'ha venut bé.
0: Sí que és veritat que a vegades, no?, per errors, han sorgit coses que no esperàvem, no?, o ens han donat sorpreses, no?, per equivocacions. Però que realment un producte hagi sortit arrel d'una equivocació i s'hagi mantingut, diguéssim, en la línia de productes oficial de la botiga, així com a tal, no. Però sí que hem descobert coses que potser hem pogut, doncs, aprofitar o aprendre, doncs, per altres productes, o per simplement per conèixer millor el procés.
1: Clar, també, com a molts altres oficis, també, doncs, el procés és molt de prova a error, sobretot doncs, en molts dels productes. També actualment, que cada vegada està més sobre la taula el tema d'al·lèrgies, intoleràncies, diferents tipus de dietes, com us adapteu també doncs, a aquestes noves exigències?
0: Sí, correcte. Cada cop ens demanen més productes específics i el que, per exemple, un exemple doncs, que ens hem pogut adaptar a aquestes noves tendències és el que és tot el tema sense gluten. Sí que és veritat que no podem oferir oficialment productes 100% sense gluten, perquè per això caldria doncs, tenir un obrador a part i tenir-ho tot a part. Però sí que doncs, elaborem productes que no tenen gluten. Aleshores, tot el 100% dels ingredients d'aquell producte, com pot ser, per exemple, el pa de fajol, doncs, no porten gluten, però sí que doncs, tenen traces. És una cosa que sempre avisem als clients, però doncs, potser una persona que no és celíaca no vindrà, evidentment, a comprar-nos, però potser algú que hagi decidit doncs, no menjar gluten o potser li han recomanat durant uns mesos de doncs, no menjar gluten perquè li estan fent algunes proves mèdiques o doncs, aquests clients sí que doncs, poden accedir, poden comprar aquests productes. Llavors, això és una línia de productes nova que fins fa potser 10 anys no existia. Doncs hem tret un pa i un dolç doncs, per gent que ha decidit, doncs, que ha decidit o li han recomanat, millor no menjar gluten. Fins fa 10 anys doncs, potser ni ens ho havien plantejat. El veganisme. Aquí també hi ha una porta oberta que cada cop ens demanen més. Aleshores, doncs, sí que intentem doncs, crear productes nous. Doncs, magdalenes veganes, sense res d'ou, sense res de llet. Que això és un repte, no?, en pastisseria, perquè l'ou, la llet, fan màgia en el que és la pastisseria. Aleshores, doncs, a través de cursos, ens hem anat formant i doncs, hem anat traient productes que ens han anat demanant.
1: I, Caral, ja per acabar, ens queden un parell de minutets. Hem parlat molt de la història, no?, del forn i pastisseria Prat, com ha anat evolucionant doncs, al llarg d'aquestes tres generacions, amb una mirada posada al futur, tot i que és difícil de predir, doncs, cap on us agradaria anar?
0: Bé, bueno, ens agradaria caminar, no?, seguir caminant en la mateixa direcció que hem seguit fins ara. I la veritat que sí que mantenir doncs, això que la nostra família ha fet créixer.
1: Doncs, Caral, deixem aquí la conversa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui dimecres, per haver-nos obert doncs, les portes no, del forn i pastisseria Prat. Així doncs que moltíssimes gràcies, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
0: Igualment, gràcies.
1: Nosaltres sí, ens tornem a trobar divendres vinent amb un altre tema d'actualitat. Molt bona setmana.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimecres 17 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet impulsa la creació d'un aparcament provisional de 70 places a Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en els solars que hi ha entre el Teatre de Can Gomà i la Comissaria de la Policia Municipal. I la gent gran de Mollet tindrà oferta de cursos durant aquest estiu. En total seran 13 cursos i tallers que es faran entre l'1 de juliol i el 24 de juliol. I l'Hospital de Mollet és el primer centre de la regió metropolitana nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic. D'aquesta manera redueix la càrrega administrativa per a les famílies en un moment delicat. Abacus Mollet celebrarà el Dia Internacional del Joc amb una jornada de jocs de taula. La botiga molletana tindrà lloc aquest dissabte al matí i es farà un torneig de Carcassonne. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha aprovat inicialment el projecte per habilitar un aparcament públic provisional al barri de Can Filosa. La nova zona d'estacionament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal i tindrà capacitat per a prop de 70 vehicles amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'aparcament d'aquest sector de la ciutat. Concretament, es farà en un solar que es troba entre el Teatre de Can Gomà i la Policia Municipal. Raül Broto, regidor de Projectes Urbans i Obra Pública a Mollet, ha qualificat el projecte d'engrescador, afirmant que en aquest aparcament provisional serà d'ajuda pels veïns del centre mentre no es desenvolupi urbanísticament aquesta zona de la ciutat.
2: Aquest projecte és un projecte realment molt engrescador perquè ja teníem ganes de poder fer alguna actuació en aquest espai. Al final és un espai molt proper al centre de la ciutat, que com a aparcament dissuasori també pot ajudar els veïns del barri de Col·legis Nous, inclús a Campan Criquet, i per tant, doncs, això, una mica la idea és poder oferir aquestes aproximadament 70 places com a aparcament provisional fins que es desenvolupi urbanísticament aquest sector.
1: Abans de posar en funcionament l'espai, es duran a terme diverses tasques de condicionament. Entre aquestes actuacions hi ha la retirada de residus acumulats, la neteja de la vegetació existent i els moviments de terres necessaris per garantir unes condicions adequades de seguretat i salubritat. Un cop finalitzats aquests treballs previs, es procedirà a la pavimentació del terreny i a l'organització de les places d'estacionament mitjançant la corresponent senyalització. El projecte també contempla la instal·lació de nou enllumenat públic per reforçar la seguretat i millorar la visibilitat de la zona. A més, està prevista la plantació d'arbrat, una actuació que permetrà crear espais d'ombra per als usuaris i contribuir a una millor integració ambiental de l'aparcament. Raül Broto ha destacat la necessitat de dur a terme aquestes accions amb l'objectiu d'adequar l'espai.
2: Som conscients que aquest espai ara està en un estat que no és adequat. Al final, doncs, hi ha una sèrie d'horts il·legals, tant en la part municipal com en la part privada, hi ha una sèrie de tanques i brutícia i sots, que tot això és el que esperem d'alguna manera també arreglar amb aquesta actuació, perquè l'actuació no és només fer l'aparcament, sinó que es faran també una sèrie d'actuacions relacionades amb l'enllumenat, també amb la plantació de nou arbrat, i per tant doncs crec que d'alguna manera es reordenarà aquest espai fins que, com deia, hi hagi aquesta urbanització definitiva.
1: Pel que fa a la tramitació administrativa, el consistori ha demanat l'informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità. Paral·lelament, el projecte romandrà en exposició pública durant un període de 30 dies hàbils. Un cop completat aquest procés i aprovada definitivament l'actuació, es podran iniciar els tràmits per licitar les obres. L'àmbit afectat inclou també un solar de propietat privada. Segons Raül Broto, s'han efectuat diversos requeriments als seus propietaris perquè mantinguin aquests terrenys en les condicions adequades de conservació.
2: També dic que, com deia, aquesta zona que actualment estava ocupada pels horts hi ha una part municipal, que és en l'Actuem, i que hi ha una part també privada, la qual doncs ja hem enviat diversos requeriments, als quals doncs una mica el que indiquem és que han de tenir aquesta zona en correctes condicions i per tant doncs estem a l'espera de si els propietaris d'alguna manera contesten, a veure si podem fer alguna cosa conjuntament també.
1: Amb la intenció de disposar d'aquest aparcament provisional a Can Filosa, des del consistori molletà confien en que aquest any es pugui licitar i adjudicar el projecte, tot i que resten a l'espera de la comissió territorial per iniciar les obres.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La gent gran de Mollet tindrà una nova oportunitat per mantenir-se activa durant aquest estiu. L'Ajuntament ha programat 13 cursos que es desenvoluparan al llarg de juliol als diferents equipaments municipals destinats a aquest col·lectiu. En total s'ofereixen 200 places per unes activitats que començaran l'1 de juliol i s'allargaran fins al dia 24. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels cursos es faran a la Marineta a causa de les obres de reforma que s'estan duent a terme a l'Ateneu Gran. Laura Menacho, tècnica de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet, n'ha donat més detalls.
3: Un bon grapat d'activitats, en concret són 13, que tindran lloc entre el dia 1 i 24 de juliol. Ara, a continuació, explicarem una mica quines són aquestes activitats, però són 200 places d'activitats que es fan en el Lladomer, en l'Espai Sant Jordi i, excepcionalment, a la Marineta, perquè justament estan a punt de començar una petita obra en l'Ateneu Gran i les activitats que normalment estan programades allà al mes de juliol les farem a la Marineta.
1: Del total de cursos n'hi ha d'àmbits tan diversos com les habilitats personals, l'expressió, les humanitats i la salut i el creixement personal. Entre totes les propostes destaca Paraules que abracen, un taller en què els participants redactaran cartes per celebrar amb tendresa aquelles persones, moments o experiències que han deixat empremta les seves vides, tot plegat amb l'objectiu de recuperar un format de comunicació cada vegada més en desús, però carregat de valor emocional i personal. Així ho ha explicat Dolors Ramírez, directora del Centre de Serveis al Lladoner.
4: I en aquest sentit no ha de ser una carta adreçada a ningú especialment, pot estar adreçada a nosaltres mateixos. És més aviat com un treball que de fer d'introspecció, no? Una mica a nivell d'emocions, a nivell d'allò que jo vull que es recordi. Pot ser una carta que tu puguis deixar algú. O sigui, és recuperar aquest format que malauradament s'està perdent molt, que és el de la carta, perquè anem amb el missatge de WhatsApp i abreviant i això, i llavors és una miqueta recuperar aquest format.
1: Aquests cursos, a més, tenen un component social que permet a les participants fer noves amistats mentre es fa una activitat. D'altra banda, dic que demà té lloc al Mercat Vell la cloenda dels cursos i tallers que s'han fet al llarg d'aquest curs. Laura Menacho ha explicat que es tracta d'una jornada de germanor on repartiran diplomes als 700 participants que hi ha hagut aquest any.
3: Demà és la festa de fi de curs del 2025-2026. És a 4:45 en el Mercat Vell. Tothom que ve porta alguna cosa així per compartir, de menjar amb els companys i companyes. Entreguem els diplomes anuals, que estava mirant les dades i serien 705 diplomes. I també dir que es fa un homenatge, un reconeixement als monitors i monitores voluntaris del coneixement i també al grup de ràdio La Nostra Gent Gran, que està aquí cada dimecres i que també tenen el seu espai per descomptat en aquesta activitat.
1: Recordem que les inscripcions als tallers d'estiu es poden fer fins al 26 de juny de manera presencial al Lladoner, l'Ateneu Gran i l'Espai Sant Jordi.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Lluís Mipere des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un paret més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hora d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia de l'estació del carrer Sant Ramon 55, al barri de l'Estació de França.

0: L'Hospital Universitari de Mollet és el primer centre de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic, un sistema que substitueix el tràmit en paper i que forma part del procés de modernització del registre civil. Catalunya ha iniciat aquest mes el desplegament progressiu del nou model als hospitals del país, un sistema que permet que els professionals sanitaris generin i signin digitalment el certificat des del mateix sistema clínic, evitant automàticament la informació als organismes corresponents com el Registre Civil, l'Institut Nacional d'Estadística i els serveis funeraris. La principal novetat és que es redueix la càrrega administrativa associada a una defunció i s'evita que les famílies hagin d'assumir gestions addicionals en moments especialment delicats. A més, el nou procediment millora la qualitat de les dades, reforça la seguretat jurídica i facilita la coordinació entre les diferents administracions implicades. Segons el Departament de Salut, totes les regions sanitàries de Catalunya ja disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. A banda de Mollet, també s'ha implementat en centres com la Vall d'Hebron, Sant Pau, Joan 23 de Tarragona, el Trueta de Girona o l'Arnau de Vilanova de Lleida. El projecte està liderat pel Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, amb la col·laboració de la Generalitat. A Catalunya es registren prop de 69.000 defuncions cada any. Durant els pròxims mesos, els certificats electrònics s'aniran desplegant a la resta d'hospitals d'aguts i en una segona fase també arribarà a l'atenció primària, als centres sociosanitaris i als serveis del SEM. I seguim parlant de la Fundació Sanitària Mollet, i és que ells, junt amb la Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona, han impulsat la commemoració del Dia Mundial de la Salut Espiritual, una iniciativa que busca donar visibilitat a una dimensió de salut cada vegada més reconeguda pels professionals sanitaris. Tot i que aquesta jornada encara no té reconeixement oficial internacional, les dues institucions treballen per consolidar-la i promoure'n la difusió. Des de la Fundació Sanitària Mollet parteixen del model antropològic de l'ésser humà, el qual estableix que les persones estan formades per una dimensió biològica, social, emocional i espiritual. Aquesta darrera fa referència al benestar relacionat amb el sentit de la vida, els valors, les creences i la connexió amb un mateix. Segons la FSM i la UB, aquesta dimensió és fonamental per oferir una atenció integral a les persones, especialment en moments de vulnerabilitat o malaltia. De fet, Sara Pons Pallarès, cap del Servei de Salut Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet, ha comentat que quan un mateix treballa la seva salut espiritual, se sosté millor en moments difícils.
1: El que nosaltres identifiquem és que quan una persona treballa la seva salut espiritual, és a dir, quan una persona genera dins seu una força interior centrada en la pau i en la serenitat, quan ho fa durant la seva vida, en els moments que la vida es posa crítica, que es posa difícil, com en processos de malaltia, com nosaltres veiem, o processos de final de vida, qualsevol situació crítica de la vida, aquesta salut espiritual pot aflorar i pot sostenir a la persona.
0: Des de la Fundació Sanitària i la Universitat de Barcelona entenen la salut espiritual com una força que surt de dins i permet tenir estabilitat i calma en situacions complicades. Des de la Fundació fa anys que treballen amb aquesta salut i des de l'any 2017 han fet més de 3.000 visites de salut espiritual. Sense tenir un component religiós, Sara Pons ho ha definit com una salut que ajuda a trobar pau.
1: Vam crear el 2017, des d'aleshores hem fet més de 3.300 visites de salut espiritual en tot tipus de contextes, bàsicament dins del que és la institució de la Fundació Sanitària Mollet, no? Amb tots els seus centres. El que atenem sobretot són situacions de malaltia, situacions de dol i situacions de soledat. I sempre des d'aquesta perspectiva, no? Que no és religiosa, que és laica, però que també acull que en un moment donat la persona a la que atenem sigui religiosa i amb tot el respecte doncs, li oferim també contacte amb el referent religiosos del territori, és a dir, tot allò que la pugui ajudar a sumar. Al final del que es tracta, no? Si ho haguéssim de resumir, és de que la persona trobi en si mateixa pau.
0: En aquest context, la Fundació Sanitària Mollet i la Universitat de Barcelona han proclamat el dia 21 de juny el Dia Mundial de la Salut Espiritual i han organitzat precisament una jornada especial aquest diumenge amb l'objectiu de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió. Sara Pons ha detallat que amb aquesta acció fan un pas més per preparar la candidatura i que reconegui el Dia Mundial de la Salut Espiritual.
1: El que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia. de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual. I en aquest sentit, és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital.
0: El programa inclou la lectura del manifest i acompanyament musical, tot en una iniciativa que vol apropar el concepte de salut espiritual tant als professionals de la salut com a la ciutadania en general.

Un total de 201 persones de Mollet han reforçat les seves habilitats digitals gràcies al programa Més Digitals, una iniciativa que busca facilitar l'accés a la ciutadania a les noves tecnologies i reduir la bretxa digital. Una formació gratuïta i presencial que s'ha dut a terme en els centres cívics de la ciutat amb cursos de 15 hores de durada i impartits en grups reduïts. De fet, s'ha fet una oferta formativa que s'ha estructurat en tres itineraris, el inicial, el mitjà i ja el superior. Han après des de connectar-se a una xarxa wifi o diferenciar entre els còdics PIN i el PUC, a també a fer reserves per internet, accés a La Meva Salut o l'IDCAT mòbil i altres serveis públics. Val a dir que en aquest sentit l'Ajuntament desplegarà aquest any el Pla d'Acció Integrada per la Inclusió Digital, que inclou 24 mesures destinades a combatre l'exclusió digital.

0: I cada 11 de juny se celebra el Dia Internacional del Joc, una jornada que reivindica el valor de jugar com una activitat essencial per al desenvolupament personal, la creativitat i les relacions socials. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, els jocs de taula es posicionen com una de les alternatives d'oci preferides per a famílies i grups d'amics. Amb les vacances escolars a tocar, l'augment de les activitats a l'aire lliure, les vacances escolars i les trobades familiars fan que molts recuperin els clàssics de sempre o descobreixin noves propostes. Esther Cepa, treballadora de Bacus Mollet, ha comentat que a l'estiu els jocs que més triomfen són els que tenen partides ràpides i fàcils i ha afegit que cada vegada tenen més protagonisme als jocs de taula musicals.
1: Però sí que és veritat que ara a l'estiu el que la gent vol és un joc curtet, ràpid, divertit, per jugar en família o amb els amics. I la veritat està funcionant molt bé ara, per exemple, el Quick Stop, que és un joc així on es reparteixen quatre cartes, cadascuna amb una lletra, i has de relacionar aquesta lletra amb un text que et posen. També està molt, molt de moda el tema jocs de taula, però música. El hipster, jo crec que aquest estiu no pot faltar. O sigui, tenim el hipster normal, el timazos, el summer, que és per ara l'estiu.
0: Entre les opcions més recomanades per l'estiu destaquen aquells jocs fàcils de transportar i amb partides àgils, ideals per portar a la platja, a la muntanya o les escapades de cap de setmana. Aquestes característiques els converteixen en una activitat perfecta per compartir durant les vacances. Esther Cepa ha afirmat que els jocs ja no són únicament pels més petits, sinó que estan pensats per tothom.
1: Sí que per cara a l'hivern i així començant a haver més jocs així més llargs, que a la gent li agrada més estar més estona a casa, és normal amb el fred i tot, i llavors ja són jocs com podria ser un Mysterium, que és així de resoldre un misteri a través de cartes, el Dixit i així, i després a l'estiu és això, jocs petitons, portàtils, però durant tot l'any es van venent. Si no és una cosa, i més ara, si jo crec que estem a una època molt xula, que els adults ara tenim moltes ganes de jugar i els nens també tenen moltes ganes de jugar. Que abans a vegades era, no un joc de taula per nens, no, ara juguem tothom. Està super.
0: A més, cada vegada guanyen més popularitat els jocs en català. Les versions dels jocs clàssics com l'Scrabble o el Catan van en augment d'aquelles persones que prefereixen jugar a la seva llengua, així ho ha comentat l'Esther Cepa.
1: Tenim una secció sencera que van començar solament amb jocs publicats per Zombie Paella, que són, per exemple, potser són la paella calavera i així, però van molt en augment, o sigui, van trenant l'edició, per exemple, o sigui, la Illa Prohibida, Catan, que és un, ja és com un clàssic actual ara mateix, el Carcassonne, l'Scrabble, que el van treure fa poquet, diria que més o menys per Nadal, que l'han tornat a treure en català, que estava durant molt temps descatalogat. O sigui, a més, jocs com el Titó, que hi ha una sèrie a SX3 i agrada moltíssim també. O sigui, és una cosa que va en augment, perquè la gent demana jugar amb la seva llengua. I això em sembla supermaco.
0: La primera de les activitats aquest cap de setmana, el dissabte 20 de juny, amb un torneig de Carcassonne que es durà a terme de 10 del matí fins a les 2 del migdia. Ja serà el següent cap de setmana, dissabte 27, que es farà un torneig, en aquest cas, torneig de Catan. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet impulsa la creació d'un aparcament provisional de 70 places a Can Filosa. I la gent gran de Mollet tindrà oferta de cursos durant aquest estiu. En total en seran 13 i cursos i tallers que es faran entre l'1 i el 24 de juliol. I l'Hospital de Mollet és el primer centre de la regió metropolitana nord que ha implantat el nou certificat mèdic de defunció electrònic. I ho acabem d'escoltar, a Bacus Mollet celebra el Dia Internacional del Joc amb una jornada de jocs de taula a la botiga molletana que ho farà tant aquest dissabte dia 20 com dissabte 27 de juliol. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Mont Blanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, a anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any, entre el 22 i el 23 de juny. Les persones interessades a fer el viatge, contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Aquesta tarda ens acompanya via telefònica Marina Escrivan, la Molleta en Comú. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlem de diversos temes, un d'aquest passat cap de setmana i molt proper a la seva persona, com és doncs, la presentació que es va fer com a candidata a l'alcaldia de Mollet per les properes eleccions. Doncs es feia aquesta presentació pública. Com ho vas viure, Marina?
1: Doncs la veritat és que molt bé, molt bé, molt contenta, molt contents com a organització, com a equip, i la veritat és que molt bona acollida, la gent doncs va estar molt atenta als diferents parlaments que van haver-hi i bueno, doncs tothom que se'ns adreçava dient doncs, bueno, que havia estat molt bé, que havien estat molt a gust, i nosaltres doncs, bueno, contents d'aquesta acollida, il·lusionada jo per la meva part, molt, molt il·lusionada, molt contenta també de tenir la presència de la Jèssica Albiach, també del Dani Marín, un amic meu, que també va dir unes paraules, i la veritat és que bueno, pues flotant una mica, no?, en aquest moment quan hi ha gent que creu tant en tu i que aposta, i bueno, pues és el sentiment de sentir-se part d'un grup, d'un equip, i amb les coses clares cap al nostre objectiu principal, que és fer millor aquesta ciutat i fer-ho amb ideals, amb valors, i per tant, doncs, bé, va anar molt bé, va ser una jornada distesa, també lúdica, amb música, amb jocs i circ pels infants, llavors és com volíem que fos una festa, que la bona política ha de ser útil, ha de servir a la gent, i que jo crec que el que estem cansats, i la gent també molt decebuda, és de la mala política, de la corrupció, de les mentides i de les promeses buides, i el que plantegem és tot el contrari, no? Escoltar la gent i fer-la partícip de les transformacions que necessita Mollet.
0: En aquest sentit, que ha canviat de la Marina del 2023 a la d'ara del 2026, amb mirada a eleccions del 2027, comentaves també, no, tu mateixa, doncs, que tens aquesta més experiència, has entrat al govern, has palpat també, no, doncs, aquesta realitat del funcionament, no, del dia a dia de l'Ajuntament, però paraules teves una miqueta, com veus aquest canvi? Que imagino que també sovint molts ideals continuen sent els mateixos, perquè no deixa de ser el mateix partit.
1: Clar, i no deixo de ser la mateixa persona que encara tinc els ideals més ferms, no? I per tant, els ideals són els mateixos, però sí que jo ho deia, i del 2023, i si tirem més enrere del 2019, que jo deia, hosti, tinc més neguit avui, a l'hora de parlar davant de totes aquestes més de 100 persones, que potser el 2019, que era la primera vegada que em presentava l'alcaldia de la meva ciutat, no? Que dius, hosti, és gros, és una cosa grossa. Jo deia que em presentava més serena, més madura, més, amb més experiència. El canvi evident del 23 a ara és que portem gairebé 2 anys a govern, i això és un aprenentatge brutal, això és haver escoltat a molta gent en molts àmbits, això és haver après moltíssim, això és haver hagut de prendre decisions, responsabilitats i empenta, no?, de tirar coses endavant. També és haver vist dificultats, però malgrat això seguir empenyent, i per tant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, amb moltíssimes idees i amb molts projectes. I també deia una cosa, i vull fer-la constar també, no?, lluny d'aquesta cosa que se'ns imposa a les dones, i en política encara més, de ser superwomans, no? Lluny d'això, evidentment, jo sempre he sigut molt exigent amb mi mateixa, he volgut donar el millor de mi, però sense aquesta exigència de ser superwoman, i tampoc del síndrome de la impostora que sovint tenim les dones, i que ja està bé, no?, que valem, que al final és esforçar-se, és posar el millor d'una mateixa, i això és el que estic fent durant tots els anys que porto a la política molletana.
0: No recordo quan es va fer aquesta presentació pública a l'any 2023, si també va ser un any abans o potser va haver-hi uns tempos menors, ho dic també això, per què aquest moment ara?
1: Sí, és veritat, hi ha gent que ens deia, però quan són les eleccions? I diem, no, el maig del 27. Ah, ostres, sí que comenceu d'hora. Sí, és veritat, mira, nosaltres des de Comuns, l'organització, teníem una mica aquest horitzó de tenir molta feina per davant, a més estant a govern hi ha molta feina, i volíem, abans de marxar a vacances, poder fer aquesta presentació.

0: de moltíssims centenars de persones i ha estat una decisió una mica organitzativa.
1: Després comentem temes d'actualitat a Mollatana, entre d'altres aquest anunci d'aquests 3 milions d'euros que s'han d'invertir a les escoles públiques de la ciutat en aquests propers 2 anys.
0: Exacte. D'aquí al 2028, des d'ara fins al 2028, més de 3 milions d'euros en inversions que calen per millorar les nostres escoles. Algunes inversions que se'n van, més enllà de la competència municipal, i que se sumen també al contracte de manteniment que tenim amb les escoles en el dia a dia, d'anar mantenint i d'anar aquelles petites coses que van fent-se malbé o necessiten ser reparades, etc. Per tant, està consensuat i està parlat amb les direccions de les escoles i s'anirà prioritzant cada any. Està clar que tot no es pot fer, malauradament, que hi ha moltes necessitats i qüestions a afrontar, però aquí hi haurà tema de millores de finestres, tema de lavabos, tema d'aules, espais comunitaris, molts temes. I per tant, per nosaltres, per Comuns, és fonamental posar les millores dels equipaments de les escoles públiques, perquè evidentment els espais de les escoles també eduquen, els espais formen part d'aquest servei públic d'educació pels infants de Mollet.
1: I un altre tema abans de la seva presentació com a candidat a l'alcaldia va ser divendres en aquesta entrega de les distincions cíviques a la nostra ciutat, que feia anys que no se n'havia fet cap, que l'última va ser amb l'Alexia Putellas, i per tant ens havíem de remuntar a més anys enrere, que això ha fet que en aquest cas hi hagi hagut moltes distincions, però en aquest cas la bona notícia també és aquesta unanimitat de tots els partits a l'hora de donar aquestes distincions a gent, empreses i entitats de Mollet, que sovint potser no els hi posem cara i ulls o nom, i en aquest cas es va fer justícia per la feina que fan.
0: Exacte. Justícia i un reconeixement més que merescut, que no els hi posem cara i noms, però tots sabem
1: ostres, qui són,
0: sí. És que aquesta empresa porta molt temps, o aquesta associació, sabem qui són perquè formen part de Mollet. És Mollet no seria el que és sense totes aquestes persones, sense aquestes entitats o sense aquests comerços. Per tant, va ser un acte molt maco. Penso que tothom molt feliç i molt content del reconeixement de la seva ciutat. Això ha de ser un goig, de dir, ostres, la meva ciutat reconeix. També especialment emotiu aquelles persones que a títol pòstum van rebre aquesta distinció, perquè no ho poden veure, però sí els seus familiars, les seves amistats, i penso que era molt necessari, que tocava fer-ho, que moltíssimes persones mereixen aquesta distinció perquè han fet aquesta ciutat la que és, amb el seu temps, la seva passió i la seva dedicació. Així que, aprofito per, de nou, felicitar a tothom.
1: I si no m'erro, crec que aquest matí esteu o heu estat, en aquest cas, fent una visita, la tradicional ja visita als barris que es fa amb l'alcaldessa i els regidors i regidores.
0: Doncs sí, jo mateixa soc regidora del barri de Santa Rosa, així que avui des del matí estem per aquí al barri de Santa Rosa, visitant comerços, diferents establiments. També parlarem amb l'associació de veïns ara d'aquí un parell d'hores. Estem a Canarimont també, i també mirant elements d'obra, d'obres i actuacions a la via pública que tenim projectades, i una mica mirant-les in situ, desbrossats, pintat, etcètera, temes d'arbrat. Això és el que fem, conèixer, tot i que ja ho coneixem, per veïns o per serveis municipals, però venir a trepitjar-ho i veure exactament les actuacions i poder informar més els veïns. També hi ha les carpes que es posen perquè tothom s'hi pugui acostar i plantejar el que consideri del barri, o a vegades d'altres coses que no són del barri, que potser són de ciutat.
1: També parlem en aquest cas de la setmana passada, una trobada que es va fer a l'Ajuntament de Mollet per crear una comissió per aquesta retirada de l'amiant a la nostra ciutat, que al cap i a la fi en els propers anys hi haurà aquesta obligació que acabi sent retirat.
0: Doncs sí, aquest és un tema que preocupa i ocupa, ens ocupa, i per tant la creació d'aquesta comissió és un punt de partida, però que tampoc és l'únic, és a dir, ja se n'estava parlant, però sí que des de la Federació d'Associació de Veïns i amb persones també de la Federació de Veïns.

0: a Catalunya el tema de l'amiant, doncs intentar veure quins passos fem concrets per anar doncs, donant compliment a aquesta normativa, tenir una millor organització i un millor seguiment també, perquè és evident que això doncs, ho hem d'anar eliminant i fer-ho doncs, de la millor manera i també amb un calendari viable i que sigui doncs, factible.
1: I demà té lloc aquesta cloenda dels cursos i tallers de la gent gran, on s'entregaran més de 700 diplomes a tota aquella gent que hi ha participat, sobretot això, la gent gran, però també moltes persones que fan de professors, de mentors de la pròpia gent gran, sent ells mateixos també doncs, gent gran, però amb aquestes habilitats o experiències que tenen per ensenyar doncs, a altra gent de Mollet.
0: Doncs sí, poca cosa a dir, només dic que a Mollet tenim una gent gran molt i molt i molt activa, amb moltes ganes de fer i de donar, no? I de rebre, de donar, de compartir i d'estar actius. Evidentment, soc conscient i hem de ser conscients que no tota la gent gran doncs, està en una situació de salut o de mobilitat per fer-ho de tot, però sí que aquest gruix important de gent gran doncs, que es troba bé, que es vol mantenir en forma, estan actius, que volen aprendre coses noves i penso que això és molt, molt positiu i molt saludable i demostra doncs, aquesta fortalesa no?, que tenim a la nostra ciutat.
1: I per xarxes ja hem vist que l'Ajuntament de Mollet ha fet un principi d'avís que si es preveuen aquestes temperatures altes tornarà a haver-hi com els anys anteriors aquesta gratuïtat de la línia de bus urbà, tant la U com la L2, sí. I que ens deien això, que la gent també es mantingui doncs, això per atents a xarxes de que quan hi hagin aquests episodis s'anunciarà doncs, aquesta gratuïtat.
0: Exacte, era una mica posar sobreavís de dir ja ho hem anat fent i ara doncs, seran aquests casos, perquè també hem de venir, no? Hem de venir regulats o emparats en aquests episodis que des del Procicat doncs, plantegen de calor, de diferents nivells de calor, però està clar que vindran episodis de calor intensa, de calor molt intensa, i estar preparats, tots coordinats, per activar doncs, tot el tema d'una banda refugi climàtic, però en concret el tema del servei, el servei del bus, aquesta gratuïtat perquè la gent es pugui desplaçar amb aquest mitjà de transport sense haver d'anar pel carrer amb aquestes calors, que ara mateix jo us parlo des d'aquí el carrer al sol, i doncs que evidentment per un tema de salut i sobretot a les persones més vulnerables, nens, nenes, gent gran o gent amb la pressió baixa, no? I per tant, bueno, és una mesura que s'avisa i llavors també que tothom entengui que doncs que hi haurà aquesta acció en favor de les persones.
1: Doncs fins aquí aquest espai de portaveus de tot el que vagi passant les properes setmanes. En tornem a parlar d'aquí 7 dies, Marina. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, a reveure.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia. És un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2. Perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no? Que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc, I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, un dirigible convencional, 180 metres de llarg, però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut, en realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment, i vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portem la salut de qualitat. Llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques. Estarà en comunicació amb un hospital de referència. Si això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre medeix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, pesa 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de acer aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, és a dir, que 600 km es fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí en el seu desenvolupament nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que de fet ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arribarà a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general. No? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros i a més no té ni l'autonomia i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible. No? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, eh? Que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar. No? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí a Colòmbia, dic que estic parlant, i llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli... No em quedava amb les ganes. Això és com anècdota, eh? I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant...
1: No, ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant. Perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, i un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer, amb aquest mateix dirigible, volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Mallorca, en dues hores. I però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè va arribar aquí, però clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres, pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer perquè la gent es llançaria a uns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres, nosaltres hem fet un disseny òptim. Aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. No? I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena, no? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja hem fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? En fi, bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres. Perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible Manaquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Racó Animal.
2: Un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i de selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no? Podríem dir, suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació, ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: És una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40, 45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser un atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit a Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: extraño y esto
1: no saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades, realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí, buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó als altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
1: Que se hace para amar lo que... Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum, llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó, el perdó, el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, doncs a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, doncs tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí. Aquí vaig anar a veure, mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, a empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu «El que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?»
4: Crec que és molt difícil, és molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu botxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del botxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels botxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del botxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. a mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per l'Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Wicks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí. per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses... Però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs... Judit, que segurament... era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho van deixar enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? Dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent doncs, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris, et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els mil·lennials com la generació Z, com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran

0: Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de CAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara, si ens podia explicar per què aquesta pregària també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs executar-les, a començar a executar-les, o sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit, o sigui, hi ha de tot, no? I en canvi hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha coses que van...

0: bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
1: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
0: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa,
1: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
0: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquest trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
1: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
0: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
1: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu.
1: El like aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
1: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
1: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
1: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, el que és interessant de l'exposició dels CCCB és que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
1: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
1: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
1: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
1: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins a 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
1: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suaid ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suaid és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuixer fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot. Va intuir molt abans que els ideòlegs de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda. Suaid no jutja, sinó que presenta Fuixer com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuixer no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquell llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent, els Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, també d'èxit, de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Ja començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia! Bon Dia!

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

ritme de rumba. Els pets. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquest. Una estona de cel.

0: Petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època de Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest. És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa a l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des de els seus inicis, que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg, amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el Regne de les Fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Però un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment, acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

dans mes bras.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me, if they could, if I could.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon al principi s'hi diverteix, després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja l'alba i ara situeix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of doubt he is transported. If he cometh, then the plague is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But he is simply the best wit of any handicap villain.
3: Yes, and the best person too.
4: Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: we shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICA.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi com tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: La bubu.

0: Ok, ok. La bobo. La bobo.
1: I have the one and only.
0: La bobo, la bobo. Fins demà, senyor Chen. 5 minutets més, ok?
2: Escoltes i cats.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Sí?
1: La canvia era la veïna, em va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia...

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.

sembla tant? Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...